0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ara per fi estem sols.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Kiss.
1: No tens excusa.
2: Vagis on vagis.
1: Ràdio Palafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Un 7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
5: 24 hores de bona música.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio, Ràdio Palafolls
1: 107.7 FM.
2: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
3: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
4: 112.
3: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls.

0: A la farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: 3w.radiopalafolls.cat.

0: Si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets, amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
2: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mañas.

¿Qué tal, Coco? Ey, ¿estás a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris, junts i en viu.

Omar Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Omar Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert doncs, on ens hagués agradat especialment ser-hi. Un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Back Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com a homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973. Daniel.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que Otro Muerda el Polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort hi vam estar i molt a prop d'ell en aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe al 1999 a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires el 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7. Jo!

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:45, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: Molt bon dia, molt bona tarda, de fet. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest quart i últim programa seguint la Festa Major en directe des de Ràdio Palafolls. Avui diumenge també us acompanyarem explicant-vos tot el que passa a la nostra festa, eh? Com aneu d'energia? Déu-n'hi-do, eh? La jornada d'ahir i avui repetim, eh? Perquè hi ha molts actes que volem apropar-vos i sobretot a compartir. El repassarem en un moment, però deixa'm dir-te que fins a les 9 del vespre tot l'equip d'aquest programa i d'aquesta emissora està destinat a explicar-te i a compartir la bona música per, doncs això, compartir amb vosaltres aquesta estoneta de Festa Major. Nosaltres hi posarem els èxits del 70 fins l'actualitat, però ja sabeu que sempre ens agrada tenir un equip desplaçat al centre del nostre municipi perquè ens expliquin, doncs, totes aquelles coses que passen en una Festa Major, que de fet n'hi ha un munt. Deixeu-me saludar a aquesta hora, doncs, en directe des de Ràdio Palafolls, les 6:03, el nostre company Marc Ferri. Marc, molt bona tarda, com estàs?

0: La nit del sopars a la fresca, jo sóc en aquesta plaça de les Valls d'Ax, ara no hi ha ningú, les taules estan buides, netes, totes perfectes, les cadires totes preparades pel que vindrà d'aquí una estona. Hi ha un escenari que ens ha acompanyat tots aquests dies i molta gent segurament es preguntava què era aquest escenari. Doncs avui ho veuran, perquè avui els sopars tenen un ingredient especial, que és que hi ha un concert. És a dir, s'han acabat l'Alterfesta, no hi ha concerts ja a la plaça de Popi, s'han acabat, i per no deixar coixa la cosa, avui el que es fa és traslladar el concert aquí, a la plaça dels Valls d'Ax, on hi ha aquest seu pas a la fresca, i tindrem música en directe amb un, diria que vell conegut, que és en Riqui Fargas, que recordarà, Jordi, va ser també un dels protagonistes del Fem Palafolls. Va passar mes de juny, a finals de juny, en Riqui Fargas va venir ell sol amb la guitarra a fer una actuació a la zona del Village del Fem Palafolls. Doncs avui repeteix, però no ve sol. Avui ve amb molta més gent, avui ve amb la seva banda, el que es diuen el 11 Ideal, i seran oferint un concert a partir de les 8. És una manera també d'acompanyar la gent que vinguin, els primers que vinguin, a sopar o a prendre alguna cosa en aquesta plaça dels Valls d'Ax, en la darrera nit dels sopars a la fresca.
1: Per tant, avui té un al·licient, anar a sopar a la fresca. En aquest cas, deies, no tenim Alterfesta, s'han acabat els concerts a la plaça de Popi, però sí que tenim aquest concert una miqueta més íntim, podríem dir-ho. El que passa és que sonen molt bé i sonen molt potents, també ara ho estàvem escoltant, com deies, de fons.
0: Íntim, no seria,
1: Molt bé.
0: És concert, diguem-ne.
1: Sí, a les 8 del vespre...
0: Una cosa com més vespreig, però no serà bastant concert.
1: Dèiem a les 8 del vespre...
0: És una banda veig des d'aquí que hi ha
1: teclats. A la zona on estàs, A les 8 del vespre. Perfecte.
0: A partir de les 8, que és quan més o menys jo... De fet, tomen a les 7, el sopar de la fresca, però sí que és l'hora que acostuma a venir més gent, és a partir de les 8, doncs ja tindrem música per acompanyar aquests primers protagonistes de la nit, d'aquesta darrera nit del sopars a la fresca, que l'altre dia em deien que sopars sí, però fresca, no n'hem tingut. No n'hem tingut gaire de sopars a la fresca en aquestes jornades. A veure si avui estem una mica més fresquets, que tampoc té pinta.
1: Podeu
0: però això ho dèiem, a partir de les 8.
1: Anava a dir, sopars a la fresca ho eren en els seus inicis, no? Perquè aquests que hem crescut amb els sopars a la fresca i que cada festa major, des que érem petits i anàvem, la temperatura era una altra, no? Quan ho celebràvem a principis dels 2000 o fins i tot els 90, ara ja el 2026 la cosa canvia,
0: Això, el comentari generalitzat d'aquesta festa major és quina calor, i segon també és aquest de quan anaves al sopars a la fresca tota la vida havies de portar una jaqueteta, una rebequita per les nits que refrescava, i escolta'm, sobra la rebequita i qualsevol cosa que volguessis portar en aquesta edició de la festa major, perquè ha fet calor tots els dies, des del dia del pregó fins avui, que fa també calor insuportable en aquesta passada dels Valls d'Ax. Vull dir que la gent que està treballant aquí, ja hi ha gent, hi ha parades que ja estan preparant els seus àpats, doncs estan suant perquè fa moltíssima calor. Doncs estem tenint una festa major complicadíssima pel que fa a temperatura, que també és allò d'ahir, que no ens plogui, que això és un altre, que normalment sempre ens plovia.
1: També és veritat.
0: Una nit de festa major era impepinable que aquella pluja. Escolta'm, l'any passat ja no, i aquest tampoc.
1: No cridis al mal temps, que el nostre company meteoròleg, en Quim Serra, diuen que a partir de dimecres, sobretot, la cosa va de baixada, Veurem què passa.
0: De temperatures?
1: De temperatures, com a mínim, sí.
0: Bueno, doncs això també jo crec que ja et tocaria també.
1: Mirarem.
0: No posaré a discutir amb en Quim Serra, però ja va bé, ja estem d'acord, Quim, firmo.
1: Doncs
0: de moment, aquestes proves de so que van en marxa, sopars que també s'estan preparant, però abans de tot això, a les 7, molt a prop d'aquí, de fet avui tot està bastant concentrat en aquesta zona entre la plaça de les Valls d'Ax i el Palauet, perquè d'aquí una hora ha de començar la festa de l'esport. Ja saps que des de fa ja 4 edicions es celebra aquesta festa de l'esport. Aquesta és la cinquena.
1: Sí.
0: Per tant, el que fa és reconèixer la tasca que fan diferents esportistes o clubs del nostre municipi. En aquesta ocasió no es fan al teatre, com era habitual, es fan al Palauet, perquè just avui que és diumenge, avui que és dia 6 de setembre, avui fa justos 30 anys que s'inaugurava el Palauet de Palafolls, i per això avui la festa de l'esport es trasllada en aquest Palauet. Jo he pogut entrar fa uns instants, perquè a més Ràdio Palafolls hi té certa presència, diguem-ho així, doncs, i la veritat és que fa molt de goig veure les pantalles, tot està preparadíssim per aquesta nova edició, la cinquena ja de la festa de l'esport a Palafolls. Començarà entorn a les 7, durarà, no arriba una hora, i és oberta a tothom, que a vegades la gent es pensa que no, només és per esportistes. No, jo que no trepitjo un gimnàs ni per la somo, també puc anar-hi. De fet, hi serem, i anirem entrant i sortint, i explicant també a la nostra audiència com estan anant aquesta festa de l'esport. I avui, doncs, la veritat és que poca cosa més,
1: T'anava a dir, deixa'm saludar els nostres companys Oriol Parra i Eudal Vall i Crosa, que els coneixereu, són companys d'aquesta emissora, presentadors del programa Minut a Minut, que tenen la responsabilitat avui de copresentar aquesta gala de l'esport, no? Aquesta

0: Festa de l'Esport, conjuntament també amb aquest 30è aniversari que ens explicaves, Marc, del Palauet, que ha tingut molta presència també durant aquesta festa major. No sé si ens estaran escoltant, però tota la sort possible a l'hora de dir com presentar, perquè venen ben acompanyats també en aquesta gala de l'Esport, com ens explicava la regidora Marta Labart, tot just ahir l'entrevistava la Melina i ens comentava que també estaven bastant nerviosos amb una gala de l'Esport, amb una festa de l'Esport ben especial.
1: Doncs això començarà, arrencarà d'aquí una hora, intentarem ser una mica abans, però avui tenim una agenda, tot i que hi ha pocs actes avui, avui també en el nostre programa especial intentarem repassar el que ha de venir, perquè de programes especials nosaltres ja ho deixarem aquí, perquè el gran gruix d'activitats ja s'han fet, normalment es feia una mica més tard, el pregó normalment seria avui, no?, un dia 6.
0: O un 7 de setembre, sí, 7 de setembre normalment era.
1: Doncs escolta, m'heu hagut de menjar-ho tot 3 dies perquè queia molt malament el calendari aquest 2026, el dia 8, que és el dia real de la festa major, cau en dimecres, si no m'equivoco, Jordi.
0: Sí.
1: Ho controles més tu? Sí, eh? Perquè
0: el dia 8 de setembre, no, 8 de setembre seria dimarts, perdó. No, dimarts. 8 de setembre,
1: dimarts. Cau en dimarts i, per tant, clar, s'havia de fer els actes en aquesta cap de setmana. Hi haurà actes fins al dia 11, de fet, fins al dia 13. Hi haurà activitats relacionades amb la festa major, però el gran gruix d'activitats estava centrat en aquest cap de setmana i, per tant, és quan la ràdio ha fet aquest desplegament per explicar-vos la festa major, però avui també volem parlar del que passarà el dia 10, del que passarà el dia 8. Tot això ho explicarem també en el programa d'avui.
0: Òbviament, i ho anirem seguint també, no només el que passi avui, com deia el nostre company Marc Ferri, sinó també els pròxims dies a través de les nostres xarxes socials, sobretot a través dels stories d'Instagram. Marc, si no tens res més a explicar-nos, ho deixem aquí, però ja saps, llibertat absoluta. Quan tinguis algun protagonista de la festa major, per demanar-nos pas i per anar coneixent, doncs això, tot el que ens depara la jornada. Gràcies.
1: Perfecte, fins ara.
0: En una estoneta tornem a connectar. Gràcies, Marc, fins ara amb el nostre company Marc Ferri, que el tenim situat, en aquest cas, a la plaça de les Valls d'Acs, perquè, com dèiem, aquest últim programa dedicat a la festa major també estarà plegat de música. Queda't amb nosaltres, perquè em faràs bona companyia, Des d'ara i fins les 9, tot el programa dedicat a la festa major de Palafolls 2026.

nosaltres seguim aquest cap de setmana de Festa Major amb prou energies per compartir amb vosaltres els nostres grans èxits, els propis Abraham Australian Blonde i aquest propi Chup Chup, però si anem més enllà... Avançarem una miqueta més en el temps. És el torn de Dua Lipa. És el torn d'aquest Training Seasons.

0: una versió del gran clàssic de Gloria Gaynor, I Will Survive. Versió en català, Susana Bey la versionava dedicada precisament a les lesions medulars cerebrals adquirides per la Marató de fa uns anyets, eh? Les 18:34. Més cançons en català? Sí? Seguim.
1: Més informació.

0: I és que aquesta festa major és la festa major de tots. El nostre agraïment ja des del principi a totes aquelles entitats, persones, grups d'amics que fan que aquesta festa major sigui possible. Com per exemple, totes les entitats que treballen al Sopars a la Fresca. Allà s'hi troba el nostre company Marc Ferri, que crec que té doncs, més convidats o convidades en aquest cas. Marc, molt bona tarda de nou.
1: Doncs bona tarda de nou des d'aquesta plaça de les Valls d'Ax, que ja, mica en mica, va agafant motors, va engegant motors les diferents casetes. Una d'elles és la de l'AFA de la Font del Ferro, de l'Institut. Què tal, noies, com estem?
2: Bona tarda, molt bé.
3: Hola, bona tarda.
1: Com us dieu, que no us he preguntat?
2: Núria, Marta.
1: Molt bé, la Núria i la Marta de l'AFA de la Font del Ferro, que aquest any s'estrenen en aquesta banda de la barrera. Normalment estàveu, l'AFA estava sempre a la zona de l'Alter Festa, ara esteu en aquesta zona del Sopars a la Fresca, i més porteu al bar, que això és una responsabilitat, perquè és l'únic bar que hi ha, diguéssim, un lloc de begudes que hi ha en aquesta zona. Com han anat aquestes nits?
2: Exacte, doncs...
1: Deia... Per la teva veu veig que ha anat bé, eh?
2: Sí, bueno, la festa major l'he viscut molt intensament. Sí, sí. Havíem estat a l'Alter Festa i fa 2 anys que també aquí a Sopars fent sopar.
1: Però no al bar.
2: Exacte,
1: el bar sí que és nou,
2: I aquest any, com dius, doncs ens estrenem amb les begudes, amb el bar. Sí, molt contents. Divendres molt bé, dissabte molt bé, i avui també esperem que vingui molta gent. A més, tenim concert aquí mateix i aviat segurament començarem a fer intrigues de mojitos.
1: Si ja veus que esteu preparant ja els mojitos aquí, escolta'm, què és el que més us demanen? Aigua, cervesa, mojitos?
2: Sí, la cervesa, l'aigua fresca, que tenim l'opció de l'ampolla de litro i mig, doncs que va molt bé per famílies, o si és una tarda molt calorosa. Doncs,
1: com totes han estat caloroses, han estat horribles.
3: Sí,
1: aquestes...
3: sí, molt caloroses, sí.
2: Però l'aigua gran està sortint molt, Coca-Cola i cerveses, i mojitos i tintes de verano, que al final és un combinat que agrada molt aquestes hores.
1: Escolta'm, avui teniu aquesta... La novetat, una de les novetats d'aquest any és aquest concert que hi haurà d'aquí una estona a partir de les 8 en aquesta zona de les Valls d'Ax. Això també entenem que atraurà gent que vingui més a prendre alguna cosa, potser no tant a sopar perquè vindrà molt aviat, i això també suposo que us anirà bé, no?
3: Sí. Sí, això és el que parlàvem fa un moment, i que el fet que hi hagi un concert aquesta tarda, doncs això farà que el bar estigui doncs més animat avui. Sí.
1: I ja veus que esteu preparant mojitos perquè deia més una de les estrelles, o què? O espereu que sigui una de les estrelles avui?
2: El mojito el fem boníssim i la gent li agrada i ve i repeteix, i ja ho sap, llavors estem aquí preparant bases per ser molt àgils a l'entrega.
1: Escolta'm, això és un dels secrets, ser molt àgils a l'hora de lliurar les begudes, de totes les begudes, perquè a més sempre hi ha llargues cues, perquè és el que dèiem, és l'únic bar que serveix begudes en aquesta festa, no? En aquest sopars a la fresca. Us anava a preguntar, amb els diners que feu aquí en aquesta barraca, què els dediqueu des de l'AFA?
3: Bueno, doncs els diners que recaptem aquí a la barraca, doncs són íntegres pels alumnes del Font del Ferro. Ara, quan arribi el moment, doncs haurem de planificar on els invertirem, però tot, íntegrament tot, és per benefici dels alumnes de l'Institut Font del Ferro.
1: Sempre sortides i coses així, per entendre?
3: Sí, doncs sortides, o aquest any també hem invertit en llibres. En principi, com aquest any estan, que no sabem si faran sortides, colònies, que està una mica en l'aire tot això, doncs encara estem esperant de fer la reunió per aviam on els invertirem. Però sí, sortides, material, i segons les opcions que ens demanin a l'institut també.
1: I ara com a mares, amb ganes que comenci el curs escolar d'aquí res, unes hores o no?
3: Bueno, 50-50, cuidado, que també està bé, però sí, la rutina, la normalitat, ja cal.
1: Ja cal tornar a la normalitat, no?
2: Jo tinc moltes ganes de tornar a agafar els hàbits.
1: Tu no, 50-50 no seria, eh?
2: Jo 100% que comenci l'institut ja, sisplau.
1: Doncs bé, us deixo perquè a més m'han dit, fem l'entrevista ràpid que aquí començarà la vorágine de gente d'aquí de seguida. Doncs que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, jo, és una de les parades que s'estrena com a bar, que és aquesta AFA de l'AMPA de la Font del Ferro, i que vaja, estan fent ja mojitos, producció industrial, un enrere l'altre preparant-se pel que vindrà, perquè continuen les proves de so. Suposo que ja ho heu escoltat, amb en David segur que ho heu escoltat encara també, però aquí rei o quina hora és ara? No sé ni quina hora és.
0: Menys quart, tres quarts de set.
1: Doncs de seguida podem anar a escoltar el consell, que entenem també anar cap a la plaça, cap a dins del Palau, que es fa aquesta festa de la festa de l'esport, just abans que comenci, i així també podem veure com està l'ambient, perquè hem vist desfilar molts esportistes, molts presidents de clubs, des de la passada que hem vist doncs, futbol sala, hem vist patinatge, que ja anaven cap allà per assistir en aquesta celebració de la festa de l'esport.
0: Una festa de l'esport que ha de començar, doncs, el que tu deies, en qüestió d'un quart d'hora. Gràcies, Marc. En breu ens retrobem.
1: Vinga, doncs fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres no deixem aquesta sintonia, no deixem de parlar de Festa Major perquè ens avançarem una miqueta en el temps. Tot just demà hi ha una programació familiar. L'espectacle es diu Pessigolles i nosaltres hem pogut parlar amb la seva protagonista. L'Andrea Guaix ens ho explica tot en aquesta propera entrevista. Seguim amb el programa i la veritat és que tenim tot un munt d'activitats que volem resumir en aquests dies i ho fem ara parlant d'un espectacle infantil, vaja, per tots els públics, un d'aquells espectacles familiars que tant ens agraden i sobretot durant la Festa Major. Aquest pròxim dilluns, el dia 7 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de Popi, hi haurà la Festa Pessigolles. Us vull presentar l'Andrea Ruf, que forma part del grup Les Pessigolles i que avui ens explicarà més detalls sobre aquesta activitat. Andrea, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, molt bona tarda. Gràcies.
0: A tu per ser amb nosaltres i per explicar-nos una miqueta més, per intentar gratar i que ens expliquis una miqueta més en què consistirà aquesta proposta de dilluns a la tarda. Què és la Festa Pessigolles?
4: Doncs mira, com has dit tu molt bé, la nostra intenció és no fer animació infantil, sinó animació familiar. Per tant, que al final tota la família surti amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i d'haver participat a l'espectacle. Llavors, la nostra intenció és fer una hora de concert on els nens i les nenes, els pares, les mares, avis, àvies, tothom que hi sigui allà, que cantin, que ballin, que saltin. Bàsicament és això, és intentar passar una hora a tope d'energia i passar-ho el millor possible.
0: Per tant, la primera premissa, que els pares no es quedin a casa ni es quedin en un racó amagats, que aquí ballarem tothom, Andrea.
4: No, exacte, la intenció és just el contrari.
0: I que tothom pugui disfrutar precisament d'aquest espectacle que, llegint, sou una formació integrat íntegrament per noies, no?
4: Sí, exacte, de fet ja fa un parell d'anys que rodem. I sí, vam decidir que, bueno, som noies que la majoria de nosaltres ja ens coneixem prèviament i vam decidir que, mira, que ens embarcàvem en aquesta aventura, teníem moltes ganes i penso que, bueno, no és perquè siguin les meves companyes de grup, però són fantàstiques, meravelloses, i és fàcil treballar amb elles i bueno, és una mica el que buscàvem. I també que hi hagués una miqueta com de representació, no?, més femenina, diguéssim, més sobre l'escenari.
0: Andrea, què hi trobarem en aquesta festa? Estem parlant de cançons tradicionals, de repertori, doncs, per exemple, inventat per vosaltres o creat per vosaltres, hi trobarem jocs. Explica'ns una miqueta més, sisplau.
4: Hi haurà una barreja, una mica. És a dir, per una integrem unes quantes cançons tradicionals que nosaltres hem fet una versió, diguéssim, una adaptació per fer-les doncs el més ballable possible. Després sí que fem temes propis, que també impliquen molta dinàmica, molt de joc, és a dir, el que busquem constantment és captar l'atenció i que els nens i les nenes gaudeixin moltíssim, que ja sigui a través de jocs, a través de dinàmiques, de balls, hi ha moments en els que els farem cantar, que també és molt important això per nosaltres, no? Treure'ns com una mica aquesta vergonya de simplement ser espectador i fer un pas més i participar. I una mica és això, el que busquem.
0: Doncs va, per tancar ja aquesta entrevista, Andrea, ja que ens hem marcat en vermell aquesta data a l'agenda, recordem-ho aquest pròxim dilluns a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Un missatge a totes aquelles famílies que ens estiguin escoltant. Animem-nos a participar d'aquesta Festa Major i en concret d'aquesta proposta per al pròxim dilluns.
4: Doncs que si estan dubtant, si no tenen clar si aquest espectacle és per la seva família o no, els animo que vinguin. Sí o sí, s'ho passaran superbé, passaran molt bona estona i marxaran a casa amb un somriure d'orella a orella i havent rigut, havent saltat, havent ballat i no hi ha res millor que fer això amb els fills i filles. O sigui que,
0: doncs mira, ens apuntem precisament aquest comentari que acabes de fer. Vindrem, ballarem, jugarem, ens ho passarem bé i com sempre passarem doncs una bona estona amb el grup Les Pessigolles, amb aquesta Festa Pessigolles que, com dèiem, dilluns es farà al nostre municipi i dins els actes de Festa Major. Andrea Ruf, gràcies avui per atendre el telèfon d'aquest programa i ens veiem per Festa Major.
4: Gràcies a vosaltres, ens veiem.
0: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. Just give me a reason.
5: T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts. Homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
6: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
7: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
8: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
9: 24 hores de bona música.

0: Pensava jo ara mateix la importància de la música en qualsevol festa, eh? Però quan nosaltres gaudim la festa major, la nostra, a Ràdio Palafolls ens hi posem amb tots aquells èxits que volem compartir amb vosaltres també en aquests programes especials. Ara mateix, Bodeans amb el aquest Close to Free, un tema que ens ha fet viatjar en el temps, fins al 1993. Per cert, parlant de viatjar, m'acompanyes de nou cap al centre del municipi? I és que durant aquesta festa major hi ha activitats que són en un moment en concret, una tarda, un vespre, un matí, però n'hi ha que duren tota la festa major. I una de les principals novetats d'aquesta festa major 2026 és la que ens vol explicar de nou el nostre company Marc Ferri. Marc, si no m'equivoco, amb el nostre proper convidat, oi?
1: Què tal, Jordi? Sí, avui ens hem mogut de plaça, som a la plaça de Popi, que escolta'm, desengelada no lo siguiente, han acabat la festa i aquí no queda gairebé res, no? Queden les barraques totalment despullades o la carpa que es prepara ja pel quan vingui la Salvatana d'aquí uns dies, però aquí hem quedat amb el nostre proper convidat, en Joan Membrives, que és el president de la FIC, aquesta associació fotogràfica i cinematogràfica, que té un protagonisme especial, perquè ja sabeu que durant l'estiu hem fet un concurs, però no parlarem d'aquest concurs, sinó parlarem del que tenen ara en marxa i és o està relacionat amb la festa major de Palafolls. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica, és la primera vegada, i abans de dir que jo trobo que és molt bona idea, de fer un concurs de fotografia de la festa major.
2: Sí, és la primera vegada que el fem. És una proposta que vam fer a l'Ajuntament, que va tenir bona acollida, i l'objectiu que nosaltres perseguim és, a través d'aquest concurs, fer un recull d'imatges de tothom que vulgui participar aportarà imatges i tindrem aquest recull que mostrarà una mica aquesta festa major.
1: És a dir, tothom que vulgui pot participar, és a dir, durant tots aquests dies de festa major, que dura gairebé 14 dies, per tant, dues setmanes, tothom pot anar fent fotografies i participar en aquest concurs. No cal que siguin professionals, que no?
2: No, que va, tot el contrari. Nosaltres el que busquem és la mirada de tota la població, de tothom que vulgui participar, sigui professional, sigui amateur o sigui algú que simplement comença i vol ensenyar el que fa.
1: Abans d'entrar a l'entrevista, Jordi, li preguntaven a en Joan quanta gent s'havia apuntat i em diu, és que encara no ho sabem del cert, no? Perquè això depèn de quan comencin a pujar fotografies. És així, que sí?
2: Sí, correcte. Ara et puc dir que hi ha uns 10 inscrits perquè la manera de participar és pujant les fotografies a través d'una web i en el moment de pujar-les és quan t'inscrius. Jo, com que el concurs estarà obert per participar fins al dia 30, calculo que anirà creixent aquesta xifra.
1: També t'he de dir que n'hi ha més de 10 perquè jo que he anat seguint les activitats de la festa major, per exemple, a la Diada Castellera d'ahir, hi havia moltíssimes càmeres, però moltíssimes càmeres arreu, veies objectius apuntant cap aquí, cap allà, i també ahir en el Correfoc, també, amb en Joan ho comentàvem, se'n veien moltíssimes de càmeres, gairebé més que diables, eh?
2: Sí, jo hi vaig ser-hi i vaig veure que en algun moment els fotògrafs envoltaven aquests bufadors, no? Sobretot quan fan aquesta bola de foc tan espectacular, és una cosa que és xula captar-la amb la càmera.
1: I de fet, hem posat aquests dos exemples, la Diada Castellera i els Correfocs, perquè, per entendre'ns, hi ha dues grans categories, que és infantil i adults, per entendre'ns, en general. Els infantils poden fer fotos del que vulguin, no?
2: Cert, la categoria infantil no tenen cap condicionant. Ells poden fer fotos de qualsevol activitat de la festa major i, com abans també ho havíem comentat, aquesta categoria no premiarem la millor foto en quant a tècnica ni composició. Volem premiar la foto que tingui una intenció, una voluntat de plasmar algun moment important de la festa major.
1: Aquesta és una categoria, els adults, aquí sí que hi ha més subdivisions, diguem-ne. I una és la general, sopars a la fresca, festa de l'esport, festa dels concerts, i llavors hi ha dues categories molt concretes, que són?
2: Sí, exacte, hi ha, al igual que l'infantil, hi ha la categoria oberta, i després hi ha dues categories que la idea és anar canviant-les cada any, però aquest any hem volgut començar amb dues activitats molt potents, que el Correfoc, que visualment, us ho comentava abans, és molt espectacular, i la Diada Castellera, que a nivell d'expressions i d'esforços i tal, també dona un plus a les fotografies.
1: En Joan, que hi ha anat en aquestes activitats, també coincideix amb mi que hi havia moltíssimes càmeres, clar, d'altres anys, que potser hi havia algú que feia fotografies perquè li feia il·lusió, ara que a més hi ha un concurs, doncs s'ha notat molt aquesta participació de gent en aquest certamen, que sí?
2: La veritat és que sí, i em fa goig perquè penso que que hi hagi fotògrafs vol dir que hi haurà participació. Per tant, això és una bona senyal.
1: Explica'm els premis, com aniran destinats, què és el que mirarà el jurat i quins premis hi haurà?
2: Tenim diferències entre la categoria infantil. La categoria infantil premiarem tres autors i s'emportaran 50 euros més una sessió fotogràfica per la família. No hi haurà primer, segon i tercer, les tres millors que decideixi el jurat. A la categoria adulta tornem a tenir 3 premis, però aquí sí que van, el primer són 100 euros, el segon 50 i el tercer 25, a cada tema. Val? I el que sí que hem volgut fer, a les bases ho expliquem, és que cap autor podrà repetir premi. I d'aquesta manera garantim que hi hagi moltes persones premiades. És una manera d'incentivar també la participació.
1: Això és la primera que ho feu, Joan, o ho vau fer per altres festes majors, a Blanes o a Tordera, això, o és la primera que feu un concurs de festa major?
2: No, no, ja tenim una experiència, sobretot a Blanes, en fer, jo crec que unes 25, t'ho dic en memòria, unes 25 edicions.
1: I aquí a Palafolls és la primera i de moment sembla que tot va bé.
2: Sembla que tot va bé. També he de dir que ho agafem amb pinces perquè estrenem una web que serà la primera vegada que utilitzem per muntar un concurs. Però de moment té molt bona pinta i espero que no falli res el dia del veredicte.
1: És aquesta plataforma on la gent ha d'anar pujant les fotografies, que no me recordo com es diu ara.
2: Sí, és una plataforma que es diu Pixstar i és on la gent s'inscriu i llavors en funció de la seva edat ja té les càpsules per anar afegint les fotografies.
1: I una altra cosa, Jordi, que és novetat, i és que el jurat no estarà tancat en una sala, saps allò, com el conclave de la ciutat del Vaticà. No, això serà totalment con luces y taquígrafos.
2: Exacte, és una cosa que sí, que això també ho hem fet alguna vegada i és molt interessant perquè se genera tota una sèrie d'intríngulis, no? Quan veus que el jurat està mirant la teva foto, si la puja, si la baixa, i al final on queda. A més, se genera entre tot el públic pues, un comentari, va, aquesta foto és meva, aquesta no sé què, com l'has fet, m'agrada molt això, i és una mica també el que es busca quan organitzes una cosa així, ja no és només el resultat fotogràfic, sinó aquesta sociabilitat entre els participants.
1: Això serà el 4 d'octubre, si no m'equivoco, aquest veredicte públic en el MIT, però la meva pregunta és, escolta'm, hi ha una manera de poder veure totes les fotos que hem participat? No sé si hi ha alguna plataforma on jo pugui entrar i vaig a veure tota la gent que ha participat en aquest concurs o només veurem les guanyadores?
2: No, un cop es tanqui el concurs i el jurat hagi fet el veredicte, dintre d'aquesta mateixa web es genera una galeria on hi ha d'una banda les premiades i tot seguit la resta de participants tingués.
1: Doncs jo crec que és una iniciativa boníssima per tenir un record molt més artístic. Tothom té fotografies, la ràdio fa milers de fotografies de la festa major, però aquestes evidentment seran millor, on toques més artístiques segur. Doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats per la iniciativa, Joan.
2: Pues moltes gràcies, jo només dic a la gent que s'animi que acabin participant, i no està planificat, però potser en una segona edició o la festa major de l'any que ve d'aquestes fotografies puguem fer una exposició oberta a tothom, i que segur que serà molt xulo i molt interessant.
1: Doncs queda apuntat per la propera edició. Moltes gràcies, Joan. Jordi, ja ho saps, no sé si tu ets molt de tirar fotografies o no.
0: Home, sí, el que passa després és quan et costa, no?, triar entre tantes que en fem, tu mateix ho deies, Marc, tantes fotos d'una festa major que al final es fa difícil, o crec que s'ha de fer difícil triar la que presentem en aquest concurs, no?
1: Sí, el que no li he preguntat a en Joan és, ha de ser amb càmera, reflex, amb objectius, o pot ser amb el mòbil, amb qualsevol fotografia?
2: Pot ser amb qualsevol aparell que faci fotos.
1: Això també és útil, eh?
2: Això sí que diré, no es poden fer amb intel·ligència artificial. Això.
1: Inventades aquestes o retocades en via, no, però si tens aquestes desitjables també serviria. Vull dir que qualsevol fotografia serveix, que això també és interessant, perquè aplicades amb el mòbil és molt més ràpid fer fotografies i caçar alguns moments importants. Doncs ara sí, gràcies, Joan, i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
0: Gràcies a la FIC i també a vosaltres, Marc, doncs, per seguir-nos presentant aquestes iniciatives. No marxis, són les 7 de la tarda, però en breu et tornarem a donar pas. Gràcies, Marc.
1: Fins ara.
0: En una estoneta, doncs, perquè, si no m'equivoco, ha de començar o ha començat ja la festa de l'esport, i òbviament us ho explicarem també en aquest programa en directe des de Ràdio Palafolls, seguint tots els actes de festa major. Descansem ara una miqueta, perquè informació i música volem que estiguin al 50%. Seguim celebrant amb vosaltres aquest diumenge de festa major.
3: Palafolls 107.7 FM.

Doncs com qui no vol la cosa, ja portem una horeta de programa, acompanyant-vos en aquest programa especial de Festa Major fins a arribar a les 9 del vespre amb el bo i millor de la Ràdio Fórmula, de Ràdio Palafolls i les nostres pròpies connexions en directe. En marxa ja la Festa de l'Esport dins el Palauet, celebrant també aquest 30è aniversari d'aquest edifici municipal i nosaltres en breu hi anirem al ritme, per exemple, de Bruno Mars i aquest I Just Might, un dels temes que hem ballat aquest estiu. I aquest també l'hem ballat, tot i que té més temps. Són els Blondie. Maria.

0: I a bon ritme, com us deia, volem fer el xafarder, eh? Ja us deia, a les 7 en punt diria que ha començat aquesta festa de l'esport al Palauet, amb forta presència de Ràdio Palafolls, perquè està copresentada per els companys del Minut a Minut. Vinga, va, traiem el cap per aquesta festa de l'esport. Ens acompanyeu? Som-hi! I és que allí hi tenim el nostre company Marc Ferri i tot l'equip d'aquestes connexions. Marc, diria que ja ha començat aquesta festa de l'esport, oi?
1: Doncs diries bé, Jordi, ha començat, no fa ni dos minuts, ja han sortit els companys del Minut a Minut, i una mica en un dels racons de l'escenari hi ha un petit estudi de ràdio, posa Ràdio Palafolls, micròfons verds, com ha de ser, i tenim els companys a l'Oriol i l'Audal, que fan com si estiguessin fent un programa de ràdio, com si estiguessin fent el seu Minut a Minut dalt de l'escenari, però Brigitte Lamour, que és la presentadora d'aquesta gala, doncs és ara qui està parlant i està explicant també la necessitat de conscienciar, de tenir una societat social lliure, diversa. Evidentment és un activista LGTBQ+, per tant ho ha explicat, i a més en el món de l'esport, una vegada es costa una mica més també aquest activisme, doncs precisament per això feia aquest primer al·legat de la Brigitte Lamour. Doncs ha començat, però encara no s'ha repartit ni un sol premi. Tenim ara mateix el Palauet amb gent, no està ple, però també fa moltíssima calor, Jordi, és com el dia del prou, que insuportable, doncs més o menys igual. Veig molts vanos, veig que la gent ha pres respecte a l'altre dia, i ara ja sí, escoltem, suposo que la sentiu de fons, eh? Perquè estic amb un raconet aquí mig amagat, doncs ara qui apareixerà és la regidora d'esport, la Marta Labar, que serà qui donarà doncs la benvinguda, perquè de fet és això, ha començat fa escassos minuts, han sortit els dos presentadors, també ha sortit la Brigitte Lamour, i ara la Marta Labar és la regidora. Intentem escoltar, a veure si podem escoltar què és el que diu la regidora també.
0: Som-hi.
2: Diferent al que estem acostumats a veure sempre ple de jugadors, d'entrenadors, d'emocions, de crits, de soroll de pilota. Avui aquest acte em fa moltíssima il·lusió. Sempre a la festa de l'esport m'ha fet com molts nervis i angoixa, no? Avui crec que la il·lusió que tinc em supera aquesta altra emoció una mica més guardadeta, que és aquests nervis que sempre tinc a l'hora de sortir aquí dalt. Però crec que serà un dia maquíssim, que passarem superbé i no m'entretinc més. Benvinguts tots i moltes gràcies.
1: Doncs aquest és el discurs de Marta Labar, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, en aquest pavelló que avui és... fa 30 anys, és el seu aniversari. Avui fa 30 anys que s'inaugurava el Palauet de Palafolls, el 6 de setembre del 1996. L'Ajuntament ha publicat algunes imatges antigues que també vam veure ja el dia del pregó de com es va construir aquest Palauet, que com dèiem avui és el seu 30 aniversari. I comencen ja els premis, no et pensis, vull dir que aquí anem.
0: Mira,
1: per feina.
0: Mira, escoltàvem, és el company Oriol Parra, si no m'equivoco, no?
1: Sí, estem, com dèiem, asseguts en una taula com si fos l'estudi 2 de Ràdio Palafolls. De fet, ja hem dit, no s'assembla gaire a l'estudi de la ràdio, primer per com és, perquè el nostre ràdio és més professional, òbviament, i tampoc no tenim la quantitat de públic que hi ha avui aquí. Hi ha moltíssimes, veig gent del futbol sala, veig gent del Deportivo, veig gent del bàsquet, perquè van vestits d'uniforme, vaja, del seu uniformitat. Vinga. Premi millor esportista femenina sub-8, per tant, menys de 8 anys. L'Àstric García del Club d'Atletisme de Palafolls.
0: Un nom que ha sonat molt també en els últims mesos, eh?
1: 8 anys, mare meva.
0: Joveneta.
1: Ara puja l'Àstric, uniformada del Club d'Atletisme.
3: Ana García, que és la germana sol de la nena.
1: Ah, veus?
0: Germà Bassó.
1: Sí, ja ho sentiu, eh? Si ho sentiu, llavors no cal que ho repeteixi.
0: Sí. Molt de lluny, Marc, però la veritat és que el so arriba, eh?
1: Tenint en compte com són el Palauet normalment, ja és un gran què, doncs si em sentiu bé i podeu entendre-ho.
0: Com són aquests trofeus, Marc? Perdona, no sé si el veus des d'aquí. Què se'ls entrega?
1: Sí, és com una gran placa en la qual es veu la imatge del Palauet. Ja saps que al final l'Ajuntament és qui ha fet el disseny d'aquesta festa, del cartell, i es veu aquesta mateixa imatge, que és amb tons blaus del cel, el Palauet en primer pla, un taronja del terra, i això és el que es veu en aquesta placa, i posa doncs cada una de les... no, de cada dels premis. Doncs millor esportista femenina de sub-8, doncs això és. I ja vam fent el programa, eh?
0: Ara és el company, l'Eudald Vallgrosa.
1: Exacte. Presentant el millor esportista masculí sub-14, per tant, ara sí, de menys de 14 anys.
3: Sub-14, amb 12 anys, és Arnau Perales González.
0: Mira,
1: Arnau Perales.
3: Llançament de jabalina.
1: també del club d'atletisme de Palafolls, un clàssic, que sempre guanya.
0: Sí.
1: El Nau Perales, un dels clàssics, que sempre surt a l'informatiu perquè ha guanyat medalla d'or.
3: I Bec Callorda, tècnica esportiva del Consell Esportiu del Maresme, que també ha estat organitzant l'acte d'avui, la festa d'avui. Ja heu fet el retrato. Aquí no per pressa, clar, com esteu en festa major.
1: Sí, a més, clar, ja ens explica, sí, ja ho diu el president, a més té raó, perquè la idea, veus, suposa la festa, ja ho diu. La idea de la gala és que acabi puntual molt abans de les 8 per poder anar cap a veure el concert de Ricky Fargas.
0: Per tant, anem directes, una miqueta anem de cara a barraca, que n'hi diem, Marc.
1: Sí, ja portem dos premis, pensa que ha començat en res, fa molt poc.
0: Mm-hmm. M'agrada el caliu també, i això ho hem cooptat moltes vegades dins el minut a minut, que hi ha entre les diferents entitats esportives. Hi ha molt bon rotllo entre clubs.
1: Sí, hi ha molt bon ambient. Al final comparteixen tot. No tenim gaires camps de futbol, per no dir que només en tenim un, ni de pavellons en tenim dos, i han de compartir-ho amb els clubs, i per tant millor que estiguin benvinguts, perquè a vegades doncs, sempre hi ha interessos. Doncs m'interessa a mi també, llavors sempre és millor tenir-ho bé. Millor esportista femenina infantil. Vinga, anem a veure qui guanyarà el... aquest premi.
3: Millor esportista femenina infantil amb 12 anys és Paula Jordà Almendros.
0: Un nom que també ens sona, als palafollencs.
1: Sí, la Paula Jordà del Club Patí Palafolls recollint aquest millor esportista femenina infantil.
3: El premi Alba Romero, patinadora i companya que també va rebre el premi l'any passat.
0: Molt bé.
1: Doncs rep aquesta placa, aquest premi. S'aprofiten els companys de comunicació de l'Ajuntament per fer les fotografies que després trobarem a xarxa de tots els premiats en aquesta festa de l'esport, 5a edició especial per aquest 30è aniversari del Palauet de Palafolls.
3: Vas molt ràpida.
0: Però en aquest cas hi ha moltes categories que els premis els entreguen els mateixos companys, no? Ara, per exemple, ha passat amb el Club Patí Palafolls.
1: Sí, ho explicava l'Ugi, que el que fan és, normalment és qui va guanyar el premi l'any passat, qui lliura el premi al guanyador d'aquest any.
3: Mm-hmm. Després, bueno, no puc parlar, després parlem. Sí. Minut a minut.
4: Sobreu el torn d'un dels grans estudiants d'aquest any pel programa.
1: Veure.
4: Però que ja fa anys que ens té acostumats a estar entre els millors. Des de categoria cadet ha estat campió de Catalunya de manera ininterrompuda. I no ha deixat mai del podi al campió de...
1: Millor esportista masculí, júnior, en aquesta festa de l'esport.
4: Campió de Catalunya sub-21.
5: I la seva trajectòria internacional tampoc es queda curta. Acumula una desena de medalles...
0: Al final, l'Eudald i en... tenen un màster, directament en competicions esportives palafollenques, ho saben tot,
1: No hi ha ningú, ni els propis esportistes saben tant d'esports de Palafolls com els companys del minut a minut.
0: I tant.
1: Vull dir que són les màximes institucions i per això precisament presenten aquest festival d'avui, aquesta festa d'avui.
3: El 17 anys és Nico Calvo Fernández.
0: Mira.
3: De Taekwondo.
1: Nico Calvo de Taekwondo. També t'he de dir que la posada en escena, Jordi, és dels grans moments, canons de llum, fum, música, tot molt, molt espectacular per aquesta festa de l'esport palafollent.
0: Home, com cal també, amb un aniversari tan especial del Palauet i també una gala que s'ho mereix,
3: Taekwondo Avellaneda.
1: Sí, sí. Aquí tenim, doncs...
3: Més endavant.
1: Del Club Taekwondo Avellaneda és qui fa entrega d'aquest premi. Jo sospito que l'Oriol i l'Eudald estan una mica nerviosos, perquè estan acostumats a fer un programa de ràdio amb micròfons, però amb un espai
0: i sense públic,
1: molt reduït.
0: T'has de dir sense públic.
1: Sense públic, com és l'estudi de Ràdio Palafolls. Per tant, entenc que ells... Espera't.
3: No ho havia explicat, nen.
0: Resulta... Què ha passat?
1: No sé què vol dir, mira. No sé.
3: Al mercat de Sant Antoni de Barcelona. I s'hi valorà una bona peça.
1: Doncs la Brigitte estava explicant que els dos premiats de l'any passat i el d'aquest any doncs són bones peces, així ho diu ell.
0: Que els té controlats, que ja ho ha vist.
1: Els té controlats, els té controladíssim. Doncs sembla que diu unes paraules en Nico Calvo.
6: Preparat, però bueno, només agrair per la invitació, per el premi i per totes les persones que m'han apoyat, la meva família, el meu entrenador, els meus amics, els companys de classe, i res, espero que gaudiu d'aquesta festa.
0: Marc, tu controles una miqueta? Crec que són els mateixos clubs que fan candidatures, veritat?
1: Sí, s'obre un període de propostes i cada club pot proposar fins a dues propostes per poder fer els premis. Mm-hmm. I també la població en general pot fer propostes per poder premiar els millors esportistes. I d'aquí, després hi ha un jurat que és qui determina qui es mereix cada una de les, dels premis que s'ofereixen en avui. Dic que a la primera fila veiem molts vanos. Bueno, a la primera fila no, a tot el Palauet veiem molts vanos. Fa moltíssima calor. Jo estic intentant estar en un raconet a veure si passa algú de vent i ja no, ja us dic jo que no. Veig també totes les autoritats, veig regidors de l'Ajuntament, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, per tant me faltaria un, però veig molts regidors de l'Ajuntament de Palafolls, no he comptat 12, però un és regidor, és, deu ser del Consell Esportiu, perquè almenys no el tinc molt vist, i clar, perquè jo els conec bastant, els regidors de l'Ajuntament, per tant, gairebé el plan ja està. Altres anys eren els propis regidors qui feien l'entrega dels diplomes, aquest any no, és, crec, diria que és la primera vegada que no passa això. I millor equip de Palafolls, premi a l'Alaví de Futbol Sala del Sant Lluís. I qui lliura el premi no és altre que el nostre company,
0: t'anava a dir,
1: l'Oriol Parra,
0: un equip que l'Oriol coneix molt bé, en aquest cas, perquè és entrenador i jugador, les dues coses alhora, que sol passar també d'equip que tantes alegries ens ha donat, no només aquest 2026, sinó també des dels últims anys, per tant, un fort aplaudiment per ells, clar que sí.
1: Oriol Parra, que diu que és el seu nebot. Aquí els tenim, nanos diferents, també veig en Rafa, en Quim, que són membres d'aquest club del Sant Lluís, dels clubs esportius més grans de la nostra vida, en moltíssimes categories. Quan diu unes paraules, són molt petits i em sembla que...
0: Mira que han vingut també aquí a l'estudi de Ràdio Palafolls, el programa Minut a Minut han vingut a participar del programa, i la veritat és que quan estan al costat de l'entrenador i tal, sembla que això, Mira, ara els escoltem.
1: Perquè, bueno, és en Quim Ribot qui parla.
0: En Quim.
7: Les ganes de competir ens ho han posat molt fàcil, i ja que estic aquí com diguem les paraules, aprofitant que avui és l'aniversari del Palauet, avui també hagués sigut l'aniversari del meu pare. Ell sempre, quan acabàvem els partits, li fèiem una trucada per explicar-li com havia anat. Així és que també va per tu, això.
1: Doncs un homenatge. Un recordatori pel pare d'en Quim, explicava que avui també hagués estat el seu aniversari. Mm-hmm. Escolta, anem un rere l'altre, Pensava que tindríem temps a estar a la morta per anar comentant coses, però això no dona temps.
7: És per a un club que, a poc a poc...
0: Seguim amb clubs, hem passat de la part individual a la col·lectiva, Marc?
1: De moment, sí.
7: D'entrega que es pot considerar individual, darrere de cada esportista, jo n'entrenador. Un equip, un entorn que acompanya...
1: Millor equip de Palafolls, en general, Millor equip de Palafolls.
8: Parlen per si sols. Més de 200 medalles nacionals i internacionals.
1: Medalles ja... jo crec que per aquí ja sabem per on tapa la cosa,
8: I nacionals. I amb només 10 anys de trajectòria, gràcies a ells, esportistes de tot el Maresme venen a entrenar-se aquí, a Palafolls, cosa que fa que el nostre poble s'hagi consolidat com un dels referents del Maresme en la seva disciplina.
9: Així doncs, el millor equip és per a Júnior Taekwondo, Avellaneda, Palafolls.
0: Amb el Jules doncs Taekwondo,
1: Millor equip de Palafolls, l'equip Júnior Taekwondo del Club Avellaneda de Palafolls. I pugen a l'escenari, una, dues, tres, quatre, cinc, sis persones, entre les quals en Nico, que també havia pujat fa uns instants com a millor esportista, doncs també puja ara com a millor, en aquest cas d'equip júnior. Entenc que deu ser l'entrenador perquè el veig bastant gran, o no, perquè jo ja, per el tema d'edats, no, però feina ser la meva.
0: De totes maneres, hi ha la Júlia darrere de tot això també, pel Jules Taekwondo, per tant, una salutació també a ella. No sé si la veus per aquí dalt, també.
1: Aquest és un altre club, aquest és el club de la Vallaneda, no és el de Jules.
0: Ah, exacte. Com que deien Jules Palafolls.
1: Aquí... Sí, a Vallaneda Palafolls, que és el que ara reben aquest trofeu, aquest distintiu, aquesta placa que posa Festa de l'Esport de Palafolls 2026.
9: Àlex.
1: No sé quantes categories deuen quedar, però escolta'm, van a una velocitat que jo crec que Quironès ara, jo crec que dos quarts ho tenim fet això, Bueno, dos quarts no, pensem que tres quarts haurien d'estar fora.
0: Home, el timing el tenen ben après, eh? Sobretot si volem explicar anècdotes, Marc, els companys del minut a minut ja sempre estan com molt acostumats, que els diguem, falten un minut, tanqueu paradeta, saps? Que tirem sintonia, que tirem informatius. Normalment el programa en directe és el que té.
1: Ara, un altre dels premis, el millor equip de Palafolls. Ui, amb el títol de campió.
0: T'atreviries a apostar, Marc?
1: Ui, jo soc dolentíssim per això. De fet, abans d'aquest títol i no era. O sigui que de moment no m'apreu.
0: Va, doncs esperarem que Brigitte Lamour ens doni el nom.
1: De seguida ho faran. Millor equip de Palafolls és la categoria, amb ascens de categoria, jo crec que ha de ser futbol sala, però ara fa de mal dir això, eh?
9: El millor equip és pel cadet masculí de futbol Deportivo.
0: De futbol, del Club Deportivo Palafolls.
1: Tots uniformats, amb la samarreta del Club Deportivo, negre i groc, pujant un rere l'altre. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 jugadors del Club Deportivo. Escolta'm, tot l'equip sencer d'aquest cadim masculí del Club Deportivo Palafolls, que deuen tenir por perquè s'han posat a la part de darrere de l'escenari.
9: Lliura el premi tota una institució.
0: Ui.
9: Secretària de l'entitat, la que porta el bar, la que anima,
0: la de Melsa Castillejo,
9: i mare d'un dels membres de l'equip, el Richard, la de Melsa.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Justament en parlàvem ahir amb la de Melsa, que tenen, aprofitem per dir-ho, tenen un espai a la festa de l'esport, no? A la festa de la pasta, anava a dir festa de la pasta, els sopars a la fresca, eh? A la plaça de les
1: Valls. No, nosaltres que som antics, eh? Tu i jo, sí, som antics de Palafolls i encara diem la festa de la pasta, que potser fa 20 anys que ja no es diu així, però per nosaltres continua sent la festa de la pasta.
0: Doncs la de Melsa els deia que estaven nerviosos, també, per aquesta festa de l'esport, i han portat molta claca, s'ha sentit un dels aplaudiments més forts, en aquesta festa de l'esport.
1: La pensa que tant futbol sala com Club Deportivo són... doncs clar, tenen moltíssims esportistes associats en aquestes entitats i per tant moltíssima gent a la platea d'aquest palauet de Palafolls.
0: Marc, t'haig de dir Club Deportivo, que aquest cap de setmana ha organitzat també un torneig de festa major dins el Palestàdium Lluís Moner, ens ho explicava la Demel Saí, per tant també una entitat ben activa, dins la festa major de Palafolls.
1: Sí, a més, entenc, jo no sóc gaire d'esports com saps, però entenc que deuen estar a punt d'arrencar temporada,
0: sí,
1: i començar de nou, no?, un altre cop l'activitat. De fet, ja fa dies que estan entrenant.
0: Mira, la claca.
1: Sí, perquè han fet el Parlament, un d'ells, perquè s'han hagut de a veure qui feia, qui no ho feia, i ara baixen aquests 17 jugadors del cadet del Deportivo, i ara, doncs, més premis.
10: Sènior i màster.
0: Aquests són premis.
10: Aquest any posa punt final a la seva trajectòria.
0: Ui!
1: Ojo, esportista, què plega?
10: Des d'haver patit, ha passat per totes les categories, sempre amb el mateix compromís, dedicació i estima per l'esport.
1: Qui serà? Ara mateix, no sé.
0: Això és com jugar a les pistes, saps aquells jocs de taula que et van donant pistes i tu...
1: L'Eudald va buscant el paper i no el troba. Ara.
10: Ara
1: sent que és de bàsquet, eh?
0: L'Eudald és més de bàsquet, sí que és veritat. Fan un bon tàndem, eh?
9: És descarat.
1: Bueno, de moment s'estan desenvolupant molt bé, eh? Pensa que hi ha molta gent aquí en el Palauet.
0: L'Oriol és més de futbol sala, això sí. Hi havia Nico, que també forma part d'aquest equip i avui no hi és, que és futbol. I després l'Eudal bàsquet.
1: Doncs ara toca categoria millor esportista masculí sènior.
0: Que ens deien que era el seu últim any de competició, eh? Tota una vida dedicada al bàsquet Palafolls. Mira el bàsquet.
1: Ja sabem que va del bàsquet.
11: I que representa l'estima, el compromís i la dedicació d'un esportista que sempre...
0: Doncs no em sortiria un nom, Marc?
11: El Palauet no serà el mateix sense ell.
1: Algú que plega del bàsquet.
0: Sí.
9: Aquí estic molt emocionada.
1: Jo tampoc, sóc dolentíssim per això.
9: Doncs resulta que el millor esportista masculí sènior és pel senyor Àlex Sacristán.
0: Home!
1: En Sacris!
0: Un mític!
1: Ja penja les botes en Sacri i ja surt. Te dediques a plorar, Jordi.
0: Ai.
1: Està molt emocionat l'Àlex. I a més rep el premi d'un conegudíssim de la ràdio, Eloi Alergé, president del club de bàsquet, que és qui rep. Primer, en Sacri saluda els companys de la ràdio.
9: El meu estimat Eloi Alergé, que per cert durant un parell d'anys també va presentar aquesta
1: gala. Un parell, diu? Un parell d'anys, si pensava que anava a dir-lo al programa de ràdio.
0: A més, tot queda a casa, Marc, perquè en Sacris sí, sí. també va començar a fer el programa Minut a Minut, justament amb l'Eloi, eh? Per tant, li agradava un micro sempre que podia, s'acostava a saludar, encara que fos des de la finestreta de la ràdio.
1: Doncs mira, ja va cap al micro per fer el Parlament.
0: Home, i tant. Vinga.
12: Bona tarda a tots, moltes gràcies per estar aquí en un dia amb tanta calor. I res, no vull estendre'm molt, només dic a tots els joves que esteu per aquí que seguiu lluitant per l'esport i perquè creixi aquí a Palafolls i que creixin els clubs i que continuem fent-ho tot bé. Moltes gràcies.
1: Que important, que hi hagi clubs esportius que neixin, que se'ls reconegui la feina, que la gent els vagi a veure, que segueixi la ràdio la seva activitat. L'altre dia al pregó fèiem una mica d'homenatge també a tots els clubs, moltíssims clubs que hi ha a Palafolls, clubs fins i tot de submarinisme, que a vegades
0: és veritat, el mosaic,
1: però els tenim, i per tant, tot l'esport és benvingut, i per tant és important mantenir els clubs, animar-los, i per això tenen instal·lacions i s'ha de treballar. Mm. He dit que molta gent quan rep el premi se'n va fora, Jordi, perquè fa una calor que és francament insuportable, eh?
0: I mira que el Palauet hi hauria d'entrar l'aire, el que passa que deu ser que no corre ni l'aire, Marc?
1: No, és, no corre gens aire. Millor esportista de masculí, Màster 50.
0: Ui, doncs, tirem cap amunt, eh?
1: Crec que és de ciclisme, diria, eh?
0: Mira.
1: O sigui, el Diego de Cicló.
13: A la Copa Catalana i al Campionat de Catalunya. I aspirant també al podi...
0: Ah, que deu ser un dels corresponsals que cada dilluns ens informa de totes les competicions ciclistes que participen. Escoltem el premi.
9: Màster 50 és per a Eduardo David Pérez Pum, club ciclista.
0: Mira, aquest nom no em sona.
1: Del club ciclista d'aquí de Palafolls. I justament el qui tu deies que et sona és qui fa l'entrega del premi.
0: Vinga, efectivament. I és que també hi ha una part molt important que no es veu dins el... L'Ivan Fuentes, exacte.
1: Ivan Fuentes,
0: Un mític que escolta la ràdio de matinada. T'ho haig de dir, que escoltava el programa Minut a Minut repetit en la seva repetició a través del podcast que poden trobar també d'aquests programes de la ràdio, i sempre repassava tots aquests resultats i els enviava també resultats i competicions ciclistes als companys del Minut a Minut.
1: Val a dir que el fet que Minut a Minut presenti avui aquesta gala de l'esport, aquesta festa de l'esport palafollent, també és un homenatge al final a la feina que fa a la redacció d'esports de Ràdio Palafoll, seguint tota l'activitat dels esportistes locals.
0: I tota aquella gent que hi ha darrere, en definitiva, tant l'Eudal com l'Oriol, com la Gemma també, que s'ha incorporat recentment, posen la veu, però també hi ha molta gent darrere passant els resultats cada setmana, i això també és molt important.
1: És que hi ha moltíssima feina, sembla que no, però és que són molts clubs, molts resultats, molts resums, i per tant és una xarxa que es fa entre la ràdio i els clubs per poder explicar tota l'actualitat esportiva de Palafolls. Ah, toca millor esportista masculí, màster 60.
0: Anem pujant d'edat,
1: A veure.
13: I estem segurs que...
1: Jo crec que balla mateix, anem a ciclisme, més o menys.
0: Anem a ciclisme.
13: Resultats de la Copa Catalunya.
1: Jo crec que sí.
13: I els campionats d'Espanya de carretera i de contrarrellotge.
0: Sí.
13: Tot un màster sobre les dues rodes, la veritat.
1: Dues rodes. Ai. Motociclisme no tenim, per tant...
9: Alcalde, va passar per aquí, l'Eletor...
0: Brigitte Lamour interpel·lant directament a l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany,
1: Sí, tenim a primera fila amb la resta d'autoritats de l'Ajuntament.
9: L'any que ve passarà per Palafolls, le gran de part meva, El millor esportista...
1: El turn no, però sí que passarà la volta ciclista femenina aquest estiu.
9: Albert Jiménez, del Club Ciclista.
1: Albert Jiménez, aquest premi Màster 60, millor esportista masculí, per aquest ciclista, amb la samarreta del club, pujant l'escenari, saluda el Minut a Minut, és com una mica la ruta.
0: Home,
1: és el mateix Ivan Fuentes qui dona el premi.
0: Ja s'ha quedat,
1: com a responsable del propi club, doncs escolta'm, ja va fent.
0: Mira, una bona opció, tu que deies que hi ha els companys també de l'Ajuntament fent fotografies per reconèixer i posar cara a tots aquests protagonistes, que ara només tenim el nom, nosaltres som ràdio, però que a través de les xarxes socials ben aviat també es podrà, doncs això, posar cara a tots els esportistes palafollencs, que a vegades molts, tu deies Marc, hi ha molts equips que no coneixem, protagonistes, cares que no coneixem, i aquestes fotos aniran bé per posar-hi nom i trajectòria.
1: Doncs de seguida segur que ho podrem veure a través de les xarxes de l'Ajuntament, aquests guanyadors. Nosaltres també farem estem preparant un vídeo de resum, però evidentment no sortiran tots, és impossible, si no seria un públic reportatge, però almenys sí que tindrem una mica una mica per veure què és el que serà aquesta festa, que és igualment lluïda com tòrrida, perquè fa una calor francament insuportable.
0: Ja van quedar menys minuts, tu que deies que no es volia solapar amb el concert de Ricky Fargas, que recordo, es farà a les 8 del vespre, tot just al costat, a la plaça de les Valls d'Ax. Per tant, déu-n'hi-do la rapidesa, i ho dèiem i ho tornem a repetir, d'aquesta gala de l'esport. Anem premi rere premi, escolta, sense tenir temps gairebé ni de respirar.
1: Sí, jo el que vol, si vol Jordi, el sí. que podem fer és deixar la festa de l'esport per un moment i anem a buscar en Ricky Fargas,
0: val,
1: que ens expliqui de què anirà el concert, i després tenim temps tornem, si no, igualment també tindrem informació de mals informatius d'aquesta casa, o informaran d'aquesta festa de l'esport i dels guanyadors amb fotografies i tot.
0: Molt bé.
1: Però si vols podem fer això, eh?
0: Perfecte, doncs descansem una miqueta, us deixem descansar també vosaltres, Marc, i a tot l'equip de ràdio a Palafolls, que pugueu com a mínim hidratar-vos, que amb la calor que està fent està molt bé, i quan tinguis més informacions demanes pas.
1: Doncs fins ara.
0: Fins ara, gràcies Marc. Deixem en Marc i tot l'equip de ràdio Palafolls a la gala de l'esport. Hem pogut retransmetre una petita part, encara hi sou a temps d'acostar-vos fins al Palauet, on s'està duent a terme aquesta gala, que encara ja la seva recta final, i que, com dèiem, després encaixarà amb el concert de Ricky Fargas, que es farà a partir de les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Ax. Nosaltres descansem una miqueta, us posem més música, i en uns momentets us apropem, doncs això, més protagonistes d'aquesta festa major 2026.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques, lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Saps que si compres a les botigues Aulet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona Festa Major.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

Vagi per endavant que tots aquests temes són per agafar forces per tot el que ens queda de festa major, eh? En un no res al concert de Ricky Fargas, que el tindrem a la plaça de les Valls d'Ax, podrem parlar amb ells i sobretot les nits dels sopars a la fresca, avui última nit. Doncs això, per encarar bé la setmana. En temes com aquest, recordant els 80 amb els AC/DC, el que farem és tornar cap al centre del nostre municipi.

0: Saludem el nostre company Marc Ferri de nou. Marc, jo crec que estàs, m'atreviria a dir, amb un emblema dels sopars a la fresca i de tota la festa major de Palafolls, eh?
1: Sí, sí, no hi ha sopars a la fresca. Ara li preguntava quants anys fa que ve, me diu que 20. Vull dir, gairebé més que jo, ja. Clodé, què tal? Bona tarda.
2: Buenas tardes a todos.
1: 20 años ya hace que vienes.
2: Sí, yo sí, mi equipo no, pero yo sí.
1: Casi eres de Palafolls ya. Llevas más años ya que tú que yo, casi.
2: Sí, sí, es posible que me guste mucho de venir a Palafolls.
1: Escúchame, ¿qué tenemos en la caseta de Axe? ¿Qué puede encontrar la gente?
2: La gente puede encontrar plato de queso, queso de nuestra montaña, que es de vaca y cabra, ¿vale? Es un mezclado los dos. Vino, agua y nosotros las crepes, como siempre, crepes de Nutella, azúcar y mermelada fresa y albaricoque.
1: Lo escoltan. A precios no populares, ¿no? Vamos, popularísimos, muy barato este año, ¿no? ¿O siempre es más o menos igual?
2: Eso siempre igual, casi. El año pasado era todo a 2 euros, lo único que subimos es del Nutella, que ya lo hemos pasado a 2,50 porque ya subió mucho.
1: No, pero es que te digo que aquí normalmente una crepe mínimo 3-4 euros ya, ¿eh? O sea que val molt la pena venir, Jordi, menjar crepes, a més ja saps que són molt bones. I la Clodé, pobre, ¿a qué hora empezáis a hacer crepes?
2: A las 7.
1: A las 7 comienzan ya como una producción industrial, una tras otra, una tras otra. ¿Y cuántas crepes podéis hacer más o menos a una noche aquí en su pasa la fresca?
2: Somos dos a hacer las crepes, casi 400.
1: Madre mía, 400 crepes. Y todas, la mayoría, que gente, la gente que compra más, ¿de azúcar, de Nutella?
2: O solo de Nutella.
1: Sí, somos así, somos muy básicos aquí, pero nos gusta mucho la Nutella. Escúchame, hace unos, 15 días que se hizo más o menos lo mismo allí en Axe. Esto es un paso a la fresca, pero allí que se llama de otra manera.
2: En Axe se llama la fiesta europea y no siempre se hace el 15 de agosto, con Palafolls, Popi también, que están en el gimnasio con ellos, y nosotros, y hacemos la fiesta durante 3 días.
1: Claro, a lo mejor la gente no sabe que Palafolls está hermanado con Axe y con Popi, pero es que Axe también está hermanado con Palafolls y con Popi, hacemos como un trío todos.
2: Sí, es eso, es un trío, somos los tres pueblos con germanamente.
1: Y allí en Axe, si tú vas y dices que es de Palafolls, ¿la gente sabe que es Palafolls o no en Axe?
2: Ahora sí que la gente de Axe sabe que es donde está Palafolls, porque yo me encargo de decir a todo el mundo.
1: Va todo el día en campaña por Palafolls, vas por ahí explicando que es Palafolls donde estamos y qué hacemos.
2: Sí, sí, porque yo vengo a pasar mucho tiempo en Palafolls, al mínimo 3 meses al año, y ahora conozco mucha gente también, y también que yo puedo explicarlo todo lo que se hace en este pueblo.
1: Diu la Clodé que vienes unos 3 meses al año. Pues yo me acuerdo que estuviste aquí en la quina de Navidad. También estuviste aquí por Navidad, ¿eh?
2: Sí, estaba aquí por Navidad. Sí.
1: Y escúchame, tú hablas español muy bien, ¿por qué?
2: Porque mi marido era español y como no entendí el francés, soy yo que fui aprendiendo el español.
1: Sí, es que nosotros el tema de idiomas es más complicado. ¿Y para cuándo el catalán, Claudette?
2: Sí, ahora sí, empieza a hablar un poquito, pero poquito a poquito.
1: Sí, si te hago una entrevista en catalán, ¿sí? ¿Me sigues?
2: Sí, yo puedo, pero yo contesto en castellano.
1: Va, no hay problema, eso no hay problema, Claudette. Doncs res, escolta'm, que vagi molt bé l'última. Ni quan marxeu cap a França, quan marxeu?
2: Marxem mañana por la mañana.
1: De bon dematí, que són 3-4 hores.
2: Sí, demà matí.
1: Has vist? Ja està, ja el tenim aquí en català, eh? Demà al matí, sí. Que són 3-4 hores?
2: 3 hores.
1: 3 horetes? Bueno, sí. Le pisas, eh? Le vas pisando un poco al acelerador, eh?
2: No, 3 i mitja. Jo no conduzco, no conduzco.
1: Pues no sé quién conduce, pero le va pisando el acelerador, eh?
2: Sí, són 3 hores i mitja, vale.
1: Pues que vaya muy bien l'última nit del sopars a la fresca. Moltes gràcies, Claudette.
2: Sí, muchas gracias.
1: Doncs Digues.
2: Sí, muchas gracias, adiós a todos. Adeu.
1: Adéu-siau, molt bé. Moltíssimes adéu. Gràcies. Has vist la Clodé, ja. Català perfecto, ja té el seu. Moltíssimes gràcies, Clodet.
2: Muchas gracias.
1: Que vagi molt bé la Clodé, que ja pot tornar a fer les crepes. Ja, espera, que te quitamos el micrófono. Muchas gracias, Clodet. Luego guárdame la mía, que va la vengo, la mi crep de Nutella.
3: Sí, ja lo sabemos. Sí.
0: Home.
1: Hola, adéu.
0: I la cua, sí, que hi ha, ja, Marc, el sopars a la fresca, a l'estand d'Axe, bàsicament, sí, per aquests crepes de Nutella que deien que han hagut de pujar. Però és que és igual, els paguem tan a gust.
1: Sí, això és igual. Igual. Pensa que, a més, ja, clar, la primera tanda és pels sopars, és a dir, doncs els pinxitos, els entrepans, les hamburgueses que s'estrena aquest any als Folls del Castell, i després, de cop, a França no hi ha ningú, perquè els crepes és com de postre, i de cop i volta comença a haver una cua, perquè és el moment de les postres, que és quan tothom va a menjar justament els creps de França. Tu que aquest any també porten aquests plats de formatge que tenen una pinta tremenda. I escolta'm, la mare de vi contenta, com ja veus, la Claude, que diu que fa 20 anys que ve. Déu-n'hi-do, eh?
0: Home, hi ha imprescindibles, com dèiem, d'aquesta festa. En Rolando el trobem molt a faltar, representant de Popi, però la Claude també s'ha guanyat el seu lloc.
1: I pensa que van començar, no?
0: Sí, sí.
1: Com dèiem abans, amb el sopars a la... bueno, amb la festa
0: la
1: de la pasta.
0: La festa de la pasta, que dèiem.
1: Que Itàlia era com... Itàlia era lo más. Lo más, no sé dir, que va ser els primers. Mm-hmm. Després ja va convertir-se amb tot això del sopars a la festa, com van començar a venir, diguéssim, la resta de poblacions agermanades, que venia Estenya, mm-hmm. que venia també a Senegal. I una de les entitats que també s'estrena aquest any en el sopars a la fresca són els Folls del Castell. I tenim a la Marta Jura al costat, la Marta Carrasco. La saludem. Què tal, Marta? Home. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Fas cara cansada ja, eh? No t'aguantes ja, eh?
3: No m'aguanto, la veritat. Molta feina, però molt contents.
1: A més, aquest any, Jordi, aquesta entitat, els Folls del Castell, porta una cosa que no sabies mai encara, diria, de memòria, que són les hamburgueses.
3: Sí, correcte, i la veritat és que estan tenint molt d'èxit. La veritat que més del que ens esperàvem.
1: Sí, perquè em sembla que potser la primera nit vau fer coc curt o no? Que us faltessin... No, la primera nit, pot ser que faltés alguna cosa?
3: La primera nit, en hora i mitja s'havien acabat part dels nachos, la veritat, bueno, part del que portaven els nachos. Ahir vam fer el doble i es va vendre gairebé tot, també, i avui aviam què tal.
1: Escolta'm, aquesta entitat que a més expliqueu, perquè teniu com una funció molt, molt concreta, que és especialment pel carnaval.
3: Sí, bueno, fa un parell d'anys que vam fundar l'associació i la veritat és que debutem aquest any aquí. Estem molt contentes i molt il·lusionades perquè al final no només és passar-ho bé, sinó també fer germanor i fem moltes coses juntes. També la idea és sortir més de, també, i mostrar Palafolls a altres pobles, que això també sempre mola, no?
1: Com que són nous, explica'ns una mica, que jo hem avançat una mica, però què és el que podem trobar a la vostra caseta del sopars a la fresca?
3: A la nostra garita. Sí, mira, podeu trobar hamburgueses, en tenim diferents, tenim alguna vegetariana, i després tenim doncs la clàssica, una que triomfa molt, que és la de bacon amb salsa barbacoa, i una tropicoqueta, molt coqueta ella, que porta formatge de cabra i ceba caramelitzada.
1: Aquesta de la barbacoa, Jordi, es diu pura vida i és el que vaig menjar l'altre dia, està molt bona.
3: Sí, la pura vida és en honor a com vam anar disfressats aquest any passat. I la tropicoqueta és una de les cançons que portàvem. Tot està relacionat amb el Carnestoltes.
1: Com a bona entitat de Carnestoltes que sou. Escolta, i com afronteu l'última nit? Ja està? Vull dir, jo sempre em pregunto... agafeu provisions per arribar i que s'obri o justet per intentar, escolta'm, si a les 11 no en queda, doncs almenys hem fet ras i curt?
3: La veritat és que és difícil de vegades calcular les quantitats. La primera nit vam fer curt, ahir vam comprar pensant que arribaríem els dos dies i avui hem hagut d'anar a córrer corrents un altre cop, i sí que és cert que no ens hem volgut passar, i fins on arribem esperem poder vendre-ho tot i poder dir fins aquí.
1: Per tant, si algú vol hamburguesa, que sapigueu que heu de venir ràpid per si en cas s'acaba.
3: Sí, i els nachos, que han triomfat molt, i tenim poc pico de gallo, i la gent, la veritat és que s'està matant una mica per aquest pico, que per cert la Manoli l'ha rebautitzat i es diu Pico de l'Oro.
1: Pico de l'Oro. Doncs ja ho sabeu, Jordi, que teniu aquesta entitat també, que s'estrena aquest any als Folls del Castell fent aquestes hamburgueses. Hi ha 4 o 5 tipus d'hamburguesa diferent i tenen la possibilitat de fer-ho combinat amb els nachos, que estan molt bons, amb aquest Pico de l'Oro batejat per la Manoli. Moltes gràcies, Marta.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé aquesta última nit del sopars a la fresca d'aquí per Folls. Ja comença a haver gent, eh? Ja t'ho dic ara, bona, m'ha dit guapo, així m'agrada, veus? Així m'agrada, ja em va bé això.
0: La veritat és que...
1: intentarem parlar amb Enric i Fargas, a veure si ho trobem.
0: És veritat que el tenim per aquí, que és a punt de començar el concert, en teoria, sobre... programa és a les 8 del vespre. T'anava a dir, Marc, les ganes, sobretot de totes les entitats i sobretot la gent de França i, com dèiem, la Comissió d'Agermanament, que sempre t'atenen amb un somriure, tot i el cansanci i les hores que porten a sobre. Això també és molt d'agrair.
1: Sí, i tant, el cansanci que tenim tots nosaltres, però ells també, perquè moltíssima gent, hi ha molta gent, ja ho saps tu. Mira, tinc en Ricard, el company de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Ara pregunto en Ricard, però tu no te'n vagis molt lluny, que vinga per tu. Quantes taules i cadires hi ha aquí?
4: Hi ha un total de, t'ho he dit de memòria, 200 taules, 1.200 cadires.
0: Déu-n'hi-do.
1: Cada any una miqueta més.
4: Cada any una miqueta més. I ja em falta plaça ja, per posar més cadires.
1: Aquí res, acabarem colonitzant la plaça o la gespa del Joaquim Ruïra, dèiem, i sempre s'omplen.
4: Sempre, sempre. Ahir també tothom vol venir a les 9:30 i trobar 14 llocs buits per tota la família, i és complicat.
0: Una cosa impossible.
4: Però avui diumenge, per exemple, s'està superbé, el temps ens acompanya, o sigui, estem molt bé, jo crec que avui...
1: Dius el temps ens acompanya, vols dir que fa una calor que espanta Déu, eh?
4: Fa una miqueta l'aire, que això ja s'agraeix.
1: Que sempre és optimista, veu l'aire on ningú el veu, però escolta'm, la mar de bé, sempre hi ha la teva debat aquest de la gent que reserva cadires.
4: I hem tingut, sobretot divendres, va haver una mica, perquè vam muntar al matí i jo t'he dit que a les 4 de la tarda ja hi havia alguna cinta posada.
0: Home.
4: Per reservar, però és un clàssic de la festa major.
1: Sí, jo crec que és com el concert de la Salvatana, tenim la reserva de cadires de...
4: Potser és la mateixa persona, eh?
1: Què ho fa? Doncs gràcies, Ricard. Era perquè l'he vist i he pensat, és que sempre s'omplen. Ahir, de fet, en Ricard ens explicava el que és el carrer Maspinell, que òbviament no es pot aparcar, doncs ja arriba cap al casal d'avis, però passat fins al servidor de benzina que hi ha allà, les taules arriben fins allà baix, que això, home, doncs està lluny, fins i tot aquí, que has de venir, has de fer una excursió per anar a buscar el menjar. I tot això s'omple, cada nit s'omple en diferents torns, sí que hi ha gent que es queda tota la nit a la seva taula, però sí que hi ha molta rotació i totes aquestes taules i cadires, aquestes 1.200 cadires s'omplen. Vull dir que, i de fet, com escoltàvem la Marta, que deia que s'havia esgotat totes les reserves en 2 dies, doncs vol dir que la gent va venir.
0: Això
1: va,
0: doncs,
1: tenim aquí
0: bona
1: també...
0: notícia. Digue'm.
1: Tenim aquí també els companys. En Xavi farà o tu? Ui, espera, però havíem d'entrevistar a la Mireia. Mireia, digues alguna cosa.
5: No puc parlar.
1: Efectivament,
0: ai,
1: no puc parlar i per tant...
0: La Mireia de Joan Vés.
5: Delego tota la meva sabidoria en Xavi Selicru.
1: Ai. Mala meva, com està, eh? Pues no te queda res encara. Si falta encara... Pues, Xavi, vine, que m'expliques el tema de les verges trobades. Anem a parlar de verges trobades?
0: Vinga.
1: Bueno, hem de fer-ho entre els dos. Espera, és que em sembla que haurà de fer la Mireia, perquè en Xavi ara diu, ui, això, no, jo porto altres coses dels gegants.
0: Home, podíem avançar una miqueta.
1: Comencem pel principi.
0: Vinga.
1: Anem al principi. Esteu aquí aparcats, vull dir, aquí muntats, aparcats, no? A la plaça de les Valls d'Ax, amb una parada. Què veneu?
6: Estem fent venda dels tiquets avançats per al sopar que hi haurà entre el concert de la Salvatana i el ball. Hi haurà un espai de temps, una hora, que la gent no tindrà temps d'anar a casa a sopar. I
1: important, tant, això, important.
6: Molt important. I el que fem els gegants és oferirem una llesca de pa amb tomàquet ben grossa, amb pernil o formatge, a triar. Amb una venda, en aquell dia del concert, a 10 euros, i el que fem avui, doncs, amb una venda avançada, a 8 euros aquest tiquet.
1: Per tant, val la pena, perquè 2 euros menys... Pues no sé, un tant per cent menys, diria un 20%, però segurament no, perquè som molt dolents en matemàtiques, però més barat, quan?
5: La beguda.
1: Exacte, mira, si ho compreu ara, la beguda us surt gratuïta, més o menys, el que seria el dia del concert, que és el dia 10, el dia abans...
0: El dijous dia 10.
1: De la diada.
6: La diada, correcte, ho has dit molt bé, Marc.
1: Llavors, el sopar, dic de memòria, perquè sóc un anticiem, això, el feu a la plaça del Fòrum.
6: No, la plaça de Popi.
1: Allà mateix,
6: on hi ha el concert, a darrere de les taules del concert, ja anirem preparant les taules per quan tan punt acabi el concert tenir tots els plats preparats perquè sigui una cosa molt ràpida.
1: Això ja ho havíem fet, això, no? Això ho havia fet algun altre any,
6: això
1: o no?
6: Això s'havia fet alguna cosa, sí. Havíem fet més entitats, però ara aquest any només som nosaltres, sí.
1: Doncs això serà el dia 10, però del dia 8 tenim les verges trobades. Has intentat recuperar una mica de veu? Mireia, va, fem un esforç. Escolta'm, novetat d'aquest any, tornem al castell
5: amb una història per explicar, que ens l'explicaran de la mà de la Fatillera i la Puput.
1: Jo puc anar traduint, eh? Jo, si vols, pots traduir.
5: Sisplau.
1: Anem interpretant. Hi ha una història de la Fatillera i la Puput per anar, no?, que ens acompanyarà cap a dalt.
5: Ens acompanyaran fins al castell i et descobrirem allà a veure què és el que ens preparen.
1: Però segurament una guerra hi haurà, una guerra pacífica, eh? Perquè clar, tinc guerra, vull dir això.
5: Sempre.
1: I com és que tornem allà dalt? Perquè ja últimament el fèiem aquí baix, no? El Parc de les Esplanes, l'any passat ho vam fer molt refrescant, que aniria molt bé també, tal com tenim aquest estiu. Però tornem a dalt al castell, però perquè també voleu aprofitar la pujada, eh? La pujada no és una cosa anecdòtica, sinó que també té un perquè.
5: Sí, recuperem la pujada del castell que s'havia fet anys enrere. Tornarem ara fins a dalt de tot a fer... hi haurà una miqueta d'espectacle que muntarem. Intentarem el que es pugui, perquè amb aquesta veu no ho sé.
1: Espero que no siguis tu la que hagis de parlar el dia 8.
5: No, això no.
1: Si no, malament.
5: Malament. Però farem una xeringada també. I, bueno...
1: És una activitat que és per totes les edats, eh? Perquè a vegades és per nens petits. No, no.
5: No, és per tothom. Tothom que vulgui pujar pot recordar que fa anys enrere ja s'havia fet. Hòstia, puta.
1: Renoi. Ai, ai, ai. Renoi, Mireia, es diu Renoi. Per la ràdio es diu Renoi. Que feien, sí que es feia. De fet, va començar sent allà dalt, el castell.
5: Va començar sent allà dalt i va començar, i volem recuperar aquesta història de tant palafollenca, no? I tant de festa major, de pujar tots junts al castell. La Meritxell també pot parlar.
1: És que està esgotada, pobra, ja no sap,
0: Va delegant,
1: En la tradició, si no la veu. Està fatal, el tema de verges trobades, diuen que millor que no. Escolta, jo crec que ha quedat clar, És dia...
5: El dia 8, a les 5 de la tarda, tothom al fòrum, i pujarem al castell, i a dalt farem una prepararem una història, i després una xeringada i una mica de berenar per tothom,
1: i que portin vanos perquè no sé com pinta la cosa, però acabarem a xitxarrats.
5: Acabarem la història que hem començat aquests dies, que s'ha pogut veure la Fetillera i la Puput, que han ballat, que han fet coses. Bueno,
1: anirà acabant. La història acaba allà dalt?
5: Acabarà allà dalt.
1: Doncs ens quedem amb això el dia 8 a partir de les 5, aquí a la plaça del Fòrum Palatiolo, per anar pujant tots junts cap al castell, sí?
5: Exacte, sí.
1: Doncs aquesta és la proposta dels Diables i dels Geganters.
5: Sí, exacte.
1: Doncs de recuperar aquestes verges trobades, però al castell de Palafrugell. Us deixo vendre tiquets, a veure com va. Vinga. Així la gent s'anima, i que recordeu que s'estalvien la beguda,
5: Sí, i tant.
1: Doncs deixa't estar, ja està, nostra, ja t'hi dic jo que sí. Doncs moltes gràcies, nois, que vagi molt bé la venda, ens veiem. I ara sembla que sí que podem anar a entrevistar en el Enric Fargas, que és a punt de sortir a l'escenari. Jordi, t'ho faig tot seguit perquè
0: sí,
1: a les 8 havia de sortir.
0: Mira,
1: pobre,
0: doncs,
1: està darrere l'escenari.
0: Mentre t'hi acostes, Marc, també que val la pena, perquè em sembla que en aquests programes no ho hem repassat, que rere on tu estàs, a la plaça de les Valls d'Ax, és a dir, al final de la Riera de la Burgada, és on tenim instal·lada també la Fira d'Atraccions. Crec que fins al 8 de setembre, també, doncs, escolta, si ens acostem a sopar o el que sigui, algun vespre, alguna nit, ens podem acostar també a les diferents atraccions instal·lades en aquesta avinguda de la Riera de la Burgada, que sempre va bé, doncs, fer la volta completa, per entendre'ns. Fins al dia 8 de setembre teniu aquesta fira instal·lada a la Riera de la Burgada.
1: Doncs t'he dit que la plaça de les Valls d'Ax ja hi ha molta gent.
0: Molt bé.
1: Ja, que diràs, No sé si estan reservades, ja veig alguna que sí, que veig allò la rebequita estirada, màxim possible, tot el que dona de si, la rebequita guardant cadires, però veig moltes taules encara avui, és a dir que si algú vol venir,

0: Sí, la idea bàsicament és doncs això, començar a calentar el concert amb dos o tres cançons i després fem aquest format medley que a la gent agrada molt perquè són estribillos que són de tota la vida i intentem trobar un equilibri entre oferir un grup de cançons, alguna cançó després sencera, bueno, juguem una mica amb això.
1: Medley, perquè la gent entengui, bàsicament és agafar, separar el gra de la palla, aquell tros de les cançons que, bueno, que sí, que tampoc la gent no se'n recorda, buscar el que sí que recorda, no? Les tornades i anar enllaçant-la una rere l'altra. Et deia que en el FEMA et va veure tu amb la guitarra, però avui vens amb tota la banda, jo aquí veig molts instruments, eh? A qui t'acompanya?
0: Bueno, m'acompanya la banda, com molt bé has dit, que som cinc músics, un teclista, un guitarra elèctrica, un baixista i un bateria, i jo amb la guitarra elèctrica també, i és la formació que portem ja molts anys, tant portant un projecte personal amb temes propis de pop-rock, com el tema de les versions per oferir també en espais com aquestes festes, on vols una miqueta més de varietat i que la gent vol un format una miqueta més festiu.
1: Més o menys quan dura el concert?
0: A prop de les 2 hores.
1: Doncs jo sé que t'estic robant jo el temps perquè hauríem d'haver començat, per tant te deixo, que moltes gràcies, Riqui, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, i espero tornar a repetir que us agradi molt.
1: Doncs segur que sí. Doncs en Riqui Fargas, gràcies, Riqui. A punt de començar aquest concert, és que la gent ens mira ja, Jordi, com diem.
2: Que ja toca,
1: ja,
2: que ja toca.
1: Saps? Sí, que no hi hauria d'estar ja cantant. I ara ja doncs és a punt de començar aquest concert. Fa molta patxoca a la plaça de les Valls d'Ax. En aquest nou format de concert, vespreig, és concert-concert, eh? Vull dir, no és allò que tinguis una musiqueta, un fil musical. Vull dir que jo crec que si amb una mica de sort l'escoltarem en directe quan comença i veuràs que jo crec que no és un fil de música, sinó que és un concert-concert i la gent doncs podrà estar sopant. Dubto que pugui xerrar gaire entre si, perquè clar, en un concert doncs difícil amb la música, però almenys pots gaudir i cantar, perquè jo recordo en el FEM, que tu també hi eres, Jordi, que
2: sí,
1: va ser un concert molt amè, molt ben fet, i que per tant la gent hi ha cançons conegudíssimes i que anava tothom seguint una rere l'altra. Per tant, qui vulgui, encara és a temps de venir. La festa de l'esport jo crec que just ha acabat, perquè veig com molta corró de gent que va sortint del Palau, per tant si no ha acabat deu estar a punt de fer-ho, i per tant ara tota l'activitat d'aquesta festa major es concentra aquí, a la plaça de les Valls d'Ax, sopars a la fresca i també aquest concert de Riqui Fargas.
2: Anem a temps, eh? A més, és que és una oportunitat única, perquè avui recordem, és l'última nit del sopars a la fresca. La Claudeta et comentava, Marc, que tot just demà ja marxaven, per tant, no es pot repetir el sopars a la fresca, eh? Exacte. Per tant, avui, última nit d'aquest sopars a la fresca, a més, amb música en directe, a més, amb el talent suficientment demostrat, com ens ho va fer el FEM Palafolls. Per tant, la gent no té excusa d'agafar cotxe, moto, intentar trobar aparcament, que aquests dies, Marc, també és molt complicat al nostre municipi, però que s'acosti fins...
1: Per exemple, com que no hi ha concert de l'Alterfesta, tota la zona, avinguda Costa Brava, al costat de l'església, és oberta, plaça de Popi és oberta, avinguda Francesc Macià és obert, per tant, una mica més d'aparcament hi ha, no gaire més, però una mica més sí que... una mica menys de guerra per trobar aparcament avui, hi serà. Per tant, no hi ha excusa per venir avui diumenge, a més això acabarà aviadet, això a les 11 ho tenim tot fet, i podem anar a dormir demà, dia laboral, i tothom a treballar feliç.
2: La proposta de festa major d'aquest vespre passa per els sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. Donem una volta també per la fira d'atraccions i escoltem bona música en directe amb en Riqui Fargas i la seva banda. Tot el que pugui passar a la pròxima hora, Marc, nosaltres tanquem paradeta a les 9, ens ho expliques, ens demanes pas quan vulguis.
1: Sí, intentarem anar a veure si treure el cap a la festa de l'esport, si ha acabat de parlar amb algun dels protagonistes, i després tornem per escoltar una mica de Riqui Fargas, perquè jo tinc que tots els sopars de la festa ja els tenim més que entrevistats i vistos, i a més que ara és impossible, perquè estan tots a full treballant, per tant ara hi ha entitats malament, però almenys festa de l'esport i Riqui Fargas ho podrem fer.
2: Doncs vinga, ho destacarem tot en aquesta última hora d'aquest especial programa que també retransmet Ràdio Palafolls. Gràcies, Marc, i fins d'aquí una estoneta petita.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Marc Ferri al capdavant de la unitat mòbil a la plaça de les Valls d'Ax amb un concert de Riqui Fargas que tot just és a punt de començar ara a la zona del sopars a la fresca. I nosaltres, que com sempre, ho anirem seguint des de Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, ben d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria. Jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
2: Doncs ràpid, ràpid, tornem en connexió amb el nostre company Marc Ferri, perquè crec que s'acaba la festa de l'esport, Marc.
4: Doncs just ara s'està fent la foto de família amb els premiats que queden, perquè havia oblidat la calor que feien al Palauet en aquesta jornada. De fet, jo crec que molta gent ha marxat, doncs un cop s'han repartit la majoria de premis hauran marxat perquè fa molta calor, però ara arriba el moment de fer la fotografia de família i tots els premiats estan pujant un rere l'altre cap a dalt de l'escenari per fer aquesta fotografia de família entre els premiats d'aquesta cinquena edició de la Festa de l'Esport, amb el Palauet com a gran protagonista també en aquesta 30è aniversari de la seva inauguració. Tal dia com avui, 6 de setembre de l'any 1996, s'inaugurava aquest pavelló poliesportiu, obra del japonès Arata Isosaki. I ara estan tots els esportistes dalt i arriba el moment de la fotografia, fotografia oficial. Veig regidors fent fotografia, el servei de premsa, la ràdio també. Però que estem intentant col·locar tothom, perquè clar, són molts premiats, penso que hi ha equips sencers, vull dir que tots aquí dalt fan el que poden, uns s'ajupen.
2: Important que no falti ningú, vinga. Òbviament, és la foto de família, eh?
4: Sí. Mans amunt, ara sí, guanyadors d'aquestes... Renoi!
2: Hola!
4: Oh, lindo.
2: Què ha passat, Marc?
4: Confeti, confeti, confeti. Però dos canons de confeti, una mica més ens dona de tot, saps?
2: Això sí que no ens ho esperàvem, eh?
4: Aquestes coses. No, jo t'ho dic una mica més i m'hi quedo. Aquesta cinquena festa, a dalt també dalt de l'escenari, l'alcalde, la regidora d'esports, amb el We Are the Champions, que ja va sonar també en el pregó de festa major fa... Espera, que intento amagar-me aquí,
2: sí,
4: per intentar que se m'escolti una mica millor. Aquest We Are the Champions que va sonar de Queen ja en el dia del pregó, ara fa, doncs res, si avui és dia 6, doncs fa 3 dies només. Ja estem, ja ho diu, eh? Ja estem, la...
2: Visca Sant Genís! Visca Sant Genís!
4: Bueno, Sant Genís, Santa Maria Assumpta. Santa Maria és la verge trobada del dia 8 i després també tindrem la festa de Sant Genís, que ja va passar, va ser el mes d'agost. Espera, que intento... Ai, que tot ple de confeti, mare meva! Després d'aquest confeti que vola in eterno, vull dir que encara hi ha confeti que està caient, saps? Bé, doncs ens acostem aquí.
2: No sé si trobaràs per aquí final. Els companys del Minut a Minut o algun premiat,
4: sí,
2: que ens pugui...
4: Estic allà desapareguts.
2: Explicar sensacions, de com ha anat aquesta festa de l'esport, que ha durat, doncs, una horeta,
4: Doncs tinc un premi.
2: Una miqueta més.
4: Festa de l'esport de Palafolls. Aquest és d'oro, eh? Aquest, no? Què?
5: Sí, això té talent, eh?
4: Tenim a l'Eloi Alergia, Eloi, que l'he enganxat, que està baixant de... L'he enganxat al vuelo. Escolta'm, aquest, llegeixo, un agraïment a la vostra, de vostè te tracten, eh? Fixa't.
5: Que sí?
4: De vostra tasca, dedicació i passió per la promoció del bàsquet i dels valors de l'esport al nostre municipi. Escolta'm, content, no?
5: Home, a veure, el club fa 42 anys, ja ho ha dit l'Oriol en el minut a minut de, que al principi els primers equips que hi havien entrenaven aquí fora, ells van veure construir el Palauet i al final, doncs mira,
4: l'han vist construir i ara hi habiten.
5: Exacte, vull dir que és això, però bueno, en principi molt bé. La veritat és que ha sigut una festa molt xula, bastant llestimada l'ambient.
4: Calorós, vols dir?
5: Sí, una mica calorós. Sí. Però bueno, suposo que les promeses que ha fet l'alcalde sobre la Figuerassa, espero que les portin a terme, perquè si no...
4: Què ha promès? Que quan estarà?
5: Jo crec que per Tots Sants ho tindrem tot lligat.
4: Tots Sants, això, falta res, més mig.
5: M'han dit a final de mes començaran a fer...
4: Però pista i taulada?
5: No, al final de mes comencen a arreglar el sostre. I en dues setmanes comencen a arreglar la pista. Per la qual si estem parlant de...
4: L'enganxarem i li preguntarem.
5: A veure què et diu.
4: Doncs escolta, deies que ha estat la festa molt xula, tot i que semblava la fèria d'abril, eh? Tants de vanos.
5: Bueno, a veure, és que és això. Quan un està passant calor i aquestes coses, necessites una mica d'instruments que puguin anar passant una mica millor tot el tema. Però,
4: tu ara estàs involucrat amb el bàsquet, però sí, has estat a la ràdio, sí, saps la importància que té l'esport en un municipi petit? Perquè som un municipi petit com és Palafolls, no?
5: Exacte. La veritat és que, bueno, s'ha de valorar patinatge, el Muay Thai, el taekwondo, el judo, el submarinisme, petanca... A veure,
4: sí, perquè quan parla amb esport la gent pensa, parla que futbol.
5: Exacte,
4: i no, hi ha moltes més coses.
5: Exacte, no, home, hi ha més coses. Ha, ara l'últim club que s'ha afegit a la llista aquesta ha sigut el Turling, que bàsicament estem aquí perquè les nenes també necessiten competir i fer coses xules, i evidentment que l'oferta esportiva aquí a Palafolls és brutal. El que passa, clar, si tirem de clàssics com el futbol sala i el bàsquet, doncs clar...
4: És el que més tira.
5: És el que més tira, però clar, hi ha nenes que, i nois que també inclús patinen i fan twirling, vull dir que amb això no té cap tipus de història sexista, simplement que el nano vol provar o la nena vol provar i fan i ja està, no hi ha problema. Faig una crida que si voleu jugar a bàsquet i aprendre el que és un meravellós...
4: Jo vaig tard, no? Vaig tard jo, no?
5: Home,
4: jo alt soc, una altra cosa no, però alt sí.
5: Home, jo podia parlar amb el Felip, que també és un clàssic del nostre club, i a veure què podien fer els entrenos aquests.
4: A mi em farien fora ràpid, ja t'ho dic ara.
5: Segur?
4: Sí, ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo. Gràcies, Eloi.
5: Que vagi bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres.
2: Que es nota que l'Eloi està el locutor de ràdio Palafolls, eh? Perquè li dones un micro i té com allò tendència a parlar.
4: Sí, tira sol. Li he posat el micro i ja ha tirat sol. Mira, espera't.
2: Què diuen? Qui tenim per aquí?
4: Mira, que enganxo... Ui, és que se m'ha escapat, però justet. Però l'agafaré, eh? Perquè
2: algú que fuig del micro, no m'ho puc creure.
4: No, perquè no l'he vist. No he tingut temps de veure'l, però si el veiés... Però mira, aprofito, pujo, perquè veig els nois del minut a minut.
2: Vinga.
4: Passa que dalt de l'escenari, jo si podem fer gaire cosa, va, ho intentem. A veure, ens acostem.
2: Ells tenien el seu raconet.
4: Com ha anat això?
6: Mira, estic molt contenta. Primera, com he dit en la presentació, que hagin tingut la intel·ligència de portar-me una servidora, perquè això és inclusió de debò. I ha estat una gala i una festa de l'esport molt maca. A mi m'agrada molt perquè, com ha destacat l'alcalde, també és una cosa que més que premis pels mèrits esportius, és també homenatge a les persones. I és molt maco, a més, recomano a tothom, és que hauria de ser obligatori que tothom féssim esport, cadascú amb la seva mesura.
4: M'has mirat a mi com dient, tacar el noi.
6: És que t'he mirat a tu, sí, perquè nenes, he fet una mica de cardio, perquè això al final, saps el que passa, nen, que si no fem esport, després ens fa mal tot. Però cadascú amb la seva mesura. I també és molt important destacar que aquí teniu a Palafolls entitats que també fan coses per inclusió i diversitat funcional, que això és molt important.
4: És un poble petit però valent, sempre diem.
6: Sí, m'ha agradat molt, perquè una servidora, torno a repetir, que estigui avui aquí, estic molt contenta perquè això és la inclusió de debò.
4: Un món de l'esport que a vegades costa, això de la inclusió, no?
6: Molt, i sobretot l'esport masculí, perquè l'esport femení s'està vivint des d'una altra manera, amb la diversitat. Però l'esport masculí hi ha molta feina a fer encara, i és una pena, eh? Perquè que sapiguem, només vivim un cop, i costa molt que malauradament la gent hagi d'amagar la seva orientació. Això és una pena, però des de l'esport, si avui ha servit d'alguna cosa, que una servidora estigui aquí com a transmissor del col·lectiu LGTBIQ+, et dono per satisfeta. Però, vols que et doni una primícia?
4: Digue-me.
6: Resulta que el dia 28 o 27...
4: Es pot dir això, vols dir?
6: Sí.
4: Vale, digues.
6: I si no es podia dir, ja ho dic, perquè estic molt a gust.
2: Ja ho tenim.
6: Doncs resulta que una servidora vindrà al casal de jubilats a fer el taller informatiu i divulgatiu sobre les sigles LGTBIQ+. Així que és obert a tothom, sí que és vital que pel casal i llar de jubilats, però és obert per tota la societat, perquè al final, nen, jo treballo per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
4: I què necessari que és? Moltes gràcies, Brigida.
6: Gràcies i a disposar.
4: Moltes gràcies. Doncs la presentadora d'aquesta gala, o una part de les presentadores, perquè també tenim, espera't, que tinc aquí també els companys del Minut a Minut.
7: Ells que no s'escapin.
4: Segon,
7: que no s'escapin.
4: Oriol, què?
8: Bona tarda, què tal?
4: Ja, ja, esto ja, d'aquí a Hollywood, eh?
8: Com estaria bé a Hollywood, Hollywood, Las Vegas.
4: Com ha anat, explica'm.
8: Bé, al principi sí que és veritat que són una mica els nervis de la primera vegada, però mica en mica, bé, com a casa,
4: sí.
8: No és el Palauet, és casa meva.
4: Deia l'Audal, això no és ben bé com a l'estudi Maria Sabatera, té unes diferències. Primer la calor.
9: Sí, home, la calor, la veritat és que s'ha notat.
4: Bueno, la ràdio a vegades també falla bastant l'aire.
9: També dintre de tot estàvem aquí asseguts, que tampoc ens podíem queixar. Ara, el fet que hi hagués públic per nosaltres, això sí que era nou de veritat. Perquè al principi hem començat a veure la gent i ens començàvem a posar més nerviosos, estem acostumats allà a la ràdio.
4: Només tenim en Jordi, i clar, en Jordi...
9: I ens ho fem nosaltres i al final és com un lloc molt més íntim. I avui estàvem aquí amb tothom veient-nos de fons. Però bé, no, suposo que la gent contenta.
4: Bueno, a partir d'ara haurem de fer els programes en públic, llavors, o què?
8: Jo per mi sí, cap problema.
4: Ah, t'ha venit a arribar, ara l'Oriol s'ha venit a arribar.
7: Ells s'apunten a un bombardeo, aquests dos.
9: Li ha agradat els aplaudiments.
4: Li ha agradat els aplaudiments.
9: I vol seguir com que hi hagi aplaudiments, vol gent que li creixi el nom.
4: En Jordi, que és qui normalment fa els controls tècnics, Jordi, t'has de baixar uns aplaudiments així quan
7: sí,
4: comença el programa, posar-los-hi. Així
7: cap ja problema. Més, o muntar quatre cadires aquí fora dels estudis.
8: Sí, però estic treballant avui diumenge.
4: Estem treballant, és festa major, fill meu, aquí treballem sempre.
8: Doncs quan hi hagi partit diumenge també podeu treballar.
4: Oh, ja hi som, ja està, ja hi som, ja hi som. Ui. I vosaltres quan torneu, el Minut a Minut, quan torna?
8: Doncs el dilluns 14 de setembre.
4: Sí, res, també ja, res, una setmana, no? Sí, una setmana, aquest dilluns o no l'altre? Puntual, la mateixa hora de sempre, tot igual.
8: Correcte, a les 8 del vespre ja estarem.
4: Bé, doncs el Minut a Minut que torna amb aquest recado, que a veure si fem més atenció en els partits que juguen el cap de setmana. Molt bé, ja us passaré un micròfon i aneu vosaltres. Bueno, de fet ja hi aneu, però almenys ja és això.
7: Moltíssima sí que és veritat,
4: que vagi bé. Fins ara.
9: Fins ara, adéu.
4: Ja intentava veure si enganxava algun dels presentadors, però se m'ha perdut. A veure si veig els presentadors, no, deia algun dels premiats.
7: Premiats.
4: A veure si trobem, mira, veig l'alcalde. Ara intentarem agafar l'alcalde.
7: Perfecte. L'alcalde, a veure com està de veu també, perquè si les entitats hi ha molts protagonistes que estan en veu així,
4: sí,
7: l'alcalde que també
4: ha
7: viscut la festa major, exacte, no sé com estarà de veu,
4: Espera't. Mira, que tinc aquí un altre dels guanyadors, Raül, què? Raül Porres, que fa molt tall.
10: Hola, bona tarda.
4: Escolta'm, què? A veure, deixa'm veure el premi. Tu, què has guanyat? Diu, mèrit esportiu, secció masculina, Raül Porres. I per què ganes tu esto? Què has hecho tu? ¿Qué fas tú?
10: Bueno, llevo varios años haciendo Muay Thai en Palafolls y este año hemos ido al Mundial ahí en Bangkok y hemos quedado en la tercera posición y bueno, vamos progresando, ahora hemos pegado escalón más, ya empiezo a pelear sin protecciones y bueno, vamos consiguiendo cosillas.
4: ¿Y al club también? También son mucha gente en el club.
10: Sí, aquí tengo un compañero, el Alex.
4: El que te está grabando, ¿no? El que te está grabando.
10: Él es un entrenador.
4: El company amb el cas.
10: El que m'ha dado el premio.
4: Que ha hecho como más pasos más para atrás, ¿no? Cuando has hecho su nombre se ha cagado y se ha ido para atrás.
10: Sí, sí, no, hablar no nos gusta mucho. Somos más de pegar que de hablar. Broma, ¿eh?
4: Dicho sí. Bueno, de pegar, pero dentro del deporte.
10: Claro, claro.
4: Dos moltes felicitats, Raúl.
10: Vale, muchas gracias a todos.
4: Doncs en Raúl, que també és un dels premiats en aquesta gala, i ara busqueu l'alcalde, així ja ho deixem matat. Em sembla que m'espera fora l'alcalde.
7: Mira, sí, i en Raúl, que és un dels esportistes palafollencs que porta el nom de Palafolls arreu, ja fugint de Catalunya, però arreu del món, allà on ha anat, a Tailàndia, a tots els campionats de Muay Thai, sempre bandera de Palafolls i com sempre donant el nom, també, que això és important.
4: Molt bé, ara sí que tinc l'alcalde de Palafolls, en Francesc Alemany, serà amb ell qui parlarem ara sobre doncs, com ha anat aquesta gala, les promeses, perquè ja m'han dit que ha fet promeses de que el dia 1 de novembre la Figueres ha d'estar... diu que no ha dit això, doncs anem bé, doncs és el que m'han traslladat a mi, m'han dit que per tots anys la Figueres estarà enllestida.
11: Jo he dit que en breus setmanes el sostre de la Figuerassa estarà impermeabilitzat, d'acord? I que després anirem per la pista.
4: Però no hem posat dates.
11: No he posat 1 de novembre. No,
4: com a polític és, no hem posat dates per si a cas.
11: Vale, però que en breu sí que se quedarà impermeabilitzat el sostre, sí.
4: Comencem pel principi. Alcalde, com ha anat aquesta festa de l'esport?
11: Home, jo crec que ha anat molt bé. Jo crec que ha estat una festa, com totes les festes, no? Sempre que donen els premis, doncs la gent està més contenta, evidentment, no? Però com deia en el Parlament, és l'oportunitat que ens donem perquè les mateixes entitats reconeixin a totes aquelles persones persones que són tan importants i que potser no competeixen o no són la punta de llança d'aquella activitat, no? Però que són tan importants com aquestes i que permeten que l'esport a Palafolls tingui l'èxit que té, que és moltíssim per un municipi com ara nosaltres.
4: Estem al Palauet, avui just fa 30 anys del Palauet, reivindicació que coneixem ja de fa molt de temps, les millores que necessita d'accessibilitat del parquet. Hem parlat fa un minut de la Figuera Serena, ens explicaves que hi hauria la impermeabilitat, com es digui, del sostre, de la coberta, i que després es faria la pista. Quan tocarà el Palauet?
11: A la Palauet li toca el 27. Durant el 27 li toca canvi de parquet i totes les obres per millorar els accessos, no? I permetre que la gent amb dificultats de mobilitat puguin també practicar, doncs, anar a veure un esport amb tota la dignitat, no? Que fins ara, doncs, no, això no pot passar, no? Per tant, durant aquest 27, probablement segons la segona meitat del 27, doncs, es desenvolupin aquestes obres en el Palauet.
4: Aquesta és una festa major estranya perquè dura 14 dies, perquè el pregó és quan hi havia han començat algunes activitats, perquè després encara hem passat el gran cap de setmana, seria aquest, però encara tenim dies que hi haurà activitats. Valora'm una mica com estan en aquesta festa major la participació, les activitats, algunes novetats que ja s'han vist, com ara hi haurà un concert al voltant del sopars a la festa, hi haurà un tardeo d'aquí uns dies amb un canvi d'ubicació, avui llegíem a xarxes que amb la possibilitat de fins arribar fins als 10.000, no sé si és una mica si és la projecció que tenim en mente o és una, com diem, bueno, fins a 10.000 anem bé, no? Com valora aquesta festa major?
11: No, en general, tenim en compte que el calendari és horrible i que per tant ens ubica en aquestes circumstàncies en les que estem ara, no? Doncs la valoració és molt, molt, molt positiva, però en tots els nivells, en nivells de les... Aquesta festa major no es podria fer sense les entitats que hi participen. Aquestes entitats fan una feina enorme perquè la festa major pugui tirar endavant. Les entitats estan contentes perquè s'està assolint tots els reptes, les sopars a la fresca estan funcionant moltíssim, Barraques ha funcionat moltíssim, la gent ha estat supercontenta, ha gaudit de tots els actes, sembla ser que el pregó també va agradar, igual que els focs artificials. No em vull deixar cap de les entitats perquè en teníem unes quantes més, però totes han estat molt amb molta participació, i per tant, en aquest sentit, una festa major sense la participació de la gent no té cap sentit, i la festa major de Palafolls ha estat molt i molt participada. Ens queden els dies potser més institucionals, no? Que és el dia 8, que és el dia de la festa major com a tal, no? I sí, a l'horitzó hi ha aquest vespreig del proper dissabte, que a nivell de gent que s'ha apuntat, doncs ja estem ratllant les 6.000 persones, no? Però que jo penso que la gent s'apunta molt alegrement i que no... Però que és igual, en qualsevol cas, hi haurà moltíssima gent, perquè també crec que la gent se sent a gust a Palafolls per venir a gaudir, i això també està molt bé.
4: Parlava vostè del pregó. Què tal l'experiència de cantar, senyor alcalde? Això no ho havíem vist encara.
11: No, ni ho havíem vist, ni jo m'ho tenia massa clar tampoc en aquest sentit. No, ha estat una experiència positiva perquè també va ser un moment d'homenatge, no? I per tant... va estar molt, molt bé. Jo espero no haver desentonat gaire i que la gent gaudís de tot plegat, no? Evidentment, quan te trobes gent pel carrer, doncs no te dirà segons quines coses, no? Per tant, només he recollit que felicitacions. Em quedaré amb això, encara que potser no són del tot sinceres.
4: Doncs, alcalde de Palafolls, Francesc Lamall, moltíssimes gràcies per ser també aquest programa especial de Festa Major de Ràdio Palafolls.
11: Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra feina.
4: Encara queda Festa Major, encara tenim moltes activitats per gaudir, ja aquí ja no queda ningú. El que és el Palauet de Palafolls ja tanca portes aquesta jornada del seu 30è aniversari. I Jordi, si et sembla, nosaltres anem corrent, no corrent no anirem, perquè molta calor, anirem tranquil·lament cap a la plaça de les Valls d'Ax, perquè ja sento des d'aquí que ha començat el concert, i per tant almenys podem escoltar una mica de Ricky Fargas abans de tancar aquesta edició d'aquest programa especial.
7: Molt bé, mira, doncs si et sembla, nosaltres ara escoltarem una miqueta de música. Jo també tinc una entrevista preparada, i és que tenim un concert de Festa Major el dimarts festiu, que és un homenatge a Serrat. Hem pogut parlar amb el seu cantant, anirem fent fins arribar a les 9 del vespre. Òbviament, Marc, quan estiguis al costat del concert, ens demanes pas i connectem.
4: Perfecte, fins ara.
7: Fins ara, gràcies. Deixem descansar també el nostre company Marc Ferri, que déu-n'hi-do, amb les persones que ha parlat avui. I nosaltres el que dèiem, res, un tema més, i parlem amb el vocalista del grup Tribut a Joan Manel Serrat, que ens visitarà el pròxim dimarts a les 7 de la tarda a la plaça Popi.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Continuem, doncs, en el programa especial de Festa Major. Una de les propostes que més ens sorprendran, sens dubte, en aquest programa Festa Major 2026, la tindrem el pròxim dia 8 de setembre. De fet, és el dia festiu a Palafolls. Tindrem un concert de Festa Major ben especial. A les 7 de la tarda, a la plaça de Popi, es fa Hoy Puede Ser un Gran Día, un tribut a Joan Manel Serrat. Amb nosaltres tenim el cantant, la persona que escoltarem cantar aquestes cançons de Serrat, és en Sergi Nebot. Sergi, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda, Jordi, què tal?
1: Bé, moltes ganes de que ens descobreixis molt més sobre aquest espectacle que, vaja, entenc que el propi títol ho indica, el que farem és escoltar cançons del mític Joan Manel Serrat, oi?
2: Efectivament, aquesta és la idea. La veritat és que vam posar això en marxa fa 4 anys, més o menys, justament quan Joan Manel Serrat va anunciar que es retirava, i jo, que sóc un fan seguidor de la seva carrera i del seu tarannà i la seva forma de ser, doncs em vaig pensar, dic, ara és el moment. Jo he cantat tota la vida com a amateur, m'he guanyat la vida durant 40 anys com a comunicador, fent ràdio, televisió, publicitat, muntant agències de publicitat, res a veure amb la música, i fa 4 anys doncs vaig decidir, com els toreros, saps?, tallar-me la coleta de la comunicació i posar-me el barret de cantant, i ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manel Serrat, gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut, a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt.
1: És el que t'anava a dir, segurament és un dels secrets de disfrutar-ho tant dalt de l'escenari, tu cantant i el públic escoltant-te, òbviament. T'anava a preguntar, més o menys ja m'ho has contestat, però què té Serrat que enamora amb les seves cançons, que tots coneixem, que fins i tot de ben segur en els vostres espectacles el públic s'anima a seguir la lletra, a ballar fins i tot? Què té Serrat que ens enamora a tots?
2: I això donaria per una tesi doctoral de 400 folis. Però si tinc que resumir un poques paraules, la seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà. Va escriure la que és la, diuen, la millor cançó de la música popular i tal, i com del segle XX, i tal i com va el segle XXI, crec que de moment no la milloren. Però no se'n parla tant de la qualitat de la composició musical. I tots dos junts, totes dues coses junts, formen cançons realment meravelloses. Perquè ja saps que una cançó no és solament, evidentment, la lletra, sinó que molts cops, a vegades, escoltem una cançó i no estem seguint amb total exactitud el que està dient. Moltes vegades ens deixem portar per la música. La música ho plena tot. Però quan profunditzes, evidentment, amb la lletra, et trobes una història que et toca el cor. Però fixa't tu, Tete Montoliu, que va ser un dels que va tindre la sort de treballar amb, bueno, tots dos plegats van tindre la sort de treballar amb tots dos, perquè tots dos eren genis, un dels millors pianistes que ha parit mare. El Tete Montoliu va dir del Joan Manel Serrat, quan era més jove, va dir, diu, aquest nano que no sap música, diu, fa coses que jo no sé fer. Imagina't de quina qualitat musical compositiva parlem. Clar, llavors, vull dir, tot això ho barreges amb una poesia tan bella com ell sap escriure, amb paraules tan senzilles, coses tan complexes, i això jo crec que enamora, forma part de la història sentimental de diverses generacions.
1: I tornem a l'espectacle que viurem el pròxim 8 de setembre, recordo, aquí a Palafolls, Hoy Puede Ser un Gran Día. Entenc que és una de les cançons mítiques que sonaran de Serrat, però si intento burxar una miqueta més, Sergi, i treure't més informació, quines cançons no poden faltar en aquest espectacle?
2: Mira, aquesta és una cosa molt complexa, perquè Serrat en té 300 i pico de cançons, i fer un repertori d'unes 18-19 cançons aproximadament fa que te'n deixis tantes fora. que a mi em dona una ràbia que no puc, saps? I llavors què passa? Que en molts concerts canvio, poso cançons noves, tinc afortunadament tres meravellosos pianistes que es van alternant, perquè no sempre la millor per dates és possible quan surt una data, i em suporten a mi aquesta inevitable capacitat, dic inevitable perquè jo tinc TDAH i tinc una inevitable capacitat de pensar coses a cada moment i coses variades, i vaig afegint cançons. El repertori, doncs, és aquell que a mi em ve de gust aquell dia, però sempre hi ha les clàssiques inevitables. A veure, jo ara mateix no sé si fer-te una llista, però bueno, Mediterrani sense dubte algun, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra, Cambalache, que tot i que Cambalache no és un poema seu, que és d'Enrique Santos Discépolo, però també l'hem incluït perquè és una cançó que m'agrada molt. I després en català, doncs, a veure, n'hi ha moltíssimes, però hem afegit darrerament Seria fantàstic, Para, és que n'hi ha moltes, Jordi, és molt difícil això.
1: Un bon concert que de ben segur disfrutarem per als més joves, poder per descobrir música d'altres temps, diguem-ho així, que ja no se'n fa, tu mateix ho descrevies abans perfectament, i aquells que han crescut amb Serrat segurament s'animaran, com dèiem, a cantar les seves lletres. Ja per tancar, Sergi, doncs anima tota la gent que ara mateix estigui escoltant la ràdio a venir, sí, recordo, el pròxim dia 8 de setembre, aquest concert de Festa Major a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Popi. Què els hi diria?
2: Ostres. Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials. I realment parar una estona, durant hora i mitja aproximadament, i que toquin el cor com ho fan les cançons de Serrat, jo crec que això val molt diners.
1: Si algú necessitava alguna excusa per venir en aquest concert, Sergi, jo crec que els acabes de conversa, de conèixer-se, sens dubte. Sergi Nebot, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos la teva trajectòria també dins el món de Serrat, i com dèiem, ens veiem dimarts a la plaça de Popi per gaudir junts de les cançons de Serrat. Gràcies avui per ser amb Ràdio Palafolls.
2: Serà un plaer veure'ns en persona, Jordi, i tota la gent que vulgui vindre, que jo estic segur, de ben segur, que s'ho passaran molt bé.
1: Doncs no perdem la comunicació, gràcies al nostre company amb aquesta entrevista que el farem el dimarts, dia 8 de setembre, aquest concert de Festa Major a les 7 de la tarda a la plaça de Popi. Hoy puede ser un gran día, aquest tribut a Joan Manel Serrat, però el que deia, bé, no desconnectem amb aquesta sintonia, perquè el que volem fer és tornar cap al centre del municipi per tornar a parlar amb el nostre company Marc Ferri. Marc, bona tarda de nou.
3: Què tal, Jordi, com estem?
1: Bé, esperant que
3: comprovar
1: ens
3: comprovar que estem...
1: Digues.
3: Estem a la plaça d'Ax. Pots comprovar per el so que se sent del concert de Ricky Farga. I aquí ens hem trobat a la regidora de Governació, la Susana Pla. Senyora Pla, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Ahir Ràdio Palafolls informava d'algunes incidències que hi ha hagut aquestes nits a l'Alterfesta a l'entorn de l'església de matinada. Sembla que aquesta nit no ha passat res, que ha estat molt més controlat.
4: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions, doncs, ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder, doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa, que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
3: Quan parleu d'agressions, a què ens referim?
4: són agressions verbals, no? Contra la, en aquest cas era contra la seva condició, doncs de la manera de ser o la manera d'expressar-se.
3: És a dir, era insults, era manera de ficar-se d'un grup de joves cap a, entenc, joves de Palafolls.
4: Exacte, eren insults homòfobs cap a un grup de joves de Palafolls, que ells l'única cosa que volien era gaudir-se, gaudir de la festa, gaudir de la nostra festa, que treballen de valent també aquests dies, doncs, per fer activitats, i el que s'ha intentat, doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps.
3: Això que són actituds que es repeteixen no només a la festa de Palafolls, en d'altres municipis, què és el que s'hi pot fer? Què és el que hem de fer? Destinar efectius policials més dels que ja tenim per controlar aquestes persones, identificar-los, denunciar-los, què es pot fer?
4: Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir, i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot, doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent, doncs, de la manera que és, i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds, que l'únic que fan és, crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
3: Més enllà d'aquests fets, no diria anecdòtics, però sí d'aquests fets puntuals, la resta de la festa com ha anat?
4: No, la resta de la festa bé, i si m'ho permet, doncs jo el que volia fer és un agraïment enorme, perquè ahir tots vàrem treballar de valent per neutralitzar tots aquests aquests petits fets que van succeir, o petits no, perquè no haurien ni petits ni grans, haurien d'existir el divendres, i des d'aquí el meu reconeixement, no, a la policia local, a la gent de Can Batlle, a tota la gent de l'Ajuntament, que vam estar allà acompanyant i estan pendents del que passava durant tota l'última nit de l'Alterfesta, i que al final, doncs, ho vàrem aconseguir, va ser un èxit, tothom es va sentir super segur, super còmode, no?, i que vàrem poder gaudir d'aquesta última nit de barraques.
3: Doncs aquesta és la situació. Gràcies, Susana Pla, regidora de la Governació. Volíem també fer aquest apunt, perquè és veritat que les xarxes socials, la ràdio em va informar ahir, això ha creat, òbviament, el seu revolt, i volíem saber com havia anat aquesta última jornada, que entenc que sense cap incidència remarcable.
4: Sense cap incidència, tot molt bé, i res, i a seguir, que encara ens queden molts dies de la festa major.
3: Sí, gairebé estem a la meitat. Moltes gràcies, regidora.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs, Jordi, bé, no sé si ara just ha acabat Ricky Fargas, o ha acabat, no, fa entre cançó i cançó, fa aquest impàs. Nosaltres estem dintre de la carpa de la ràdio, aquí una mica amagats, bàsicament, perquè és complicat tot plegat, però almenys així se sent una mica la música de fons d'aquest concert de Ricky Fargas. Ara sí que t'ha pogut dir que la plaça està plena, vull dir que ja trobar una cadira, un lloc per seure, que és la meva intenció ara com acabem el programa de les 9, doncs sembla que ho tinc complicat. Hauré de buscar algú a veure
1: si... La crida
3: si
1: ha funcionat, eh? La gent que estava escoltant la ràdio ha sortit al carrer a gaudir d'aquesta última nit, recordem-ho, del sopars a la fresca i del concert en directe.
3: Avui que hi ha música, anava d'ambient, no? Perquè això és un concert, no està un volum excessiu, no és un concert, però bueno, la música està, evidentment, en un molt primer pla. També deixa'm dir que durant aquestes nits passades del sopars a la fresca, tant de divendres com de dissabte, Ràdio Palafolls ha tingut també el fil musical, és a dir, la gent que venia a sopar al sopars a la fresca ha pogut escoltar la programació habitual de Ràdio Palafolls, entre els quals aquest programa especial que hem anat fent aquests dies, i després, a partir de les 9, música que s'ha anat sentint en tota la gent que venia a sopar, també col·laborant en fer aquests sopars a la fresca molt més, diguem-ne, vius, molt més alegres, si vols, amb una mica de música ambient. Aquesta sí que era ambient, podia explicar tothom mantenir la seva conversa. Avui és una mica més complicat de poder mantenir conversa amb els comensals al teu voltant, perquè la música és de concert, que segurament és el que toca en aquesta jornada.
1: Pensa que la gent que ens reconeixia i que, òbviament, ens posa cara, tot i que nosaltres treballem molt més amb la veu, hi havia molta gent que estava amb els sopars a la fresca i ens preguntaven, però com pot ser que estiguis als sopars a la fresca si t'estem escoltant a través de Ràdio Palafolls, no? Amb algun anunci, amb alguna falca, amb alguna publicitat. I és que, exacte, la màgia de la ràdio, que no ens passem les 24 hores del dia, les 7 dies a la setmana, aquí a la ràdio. Gairebé. Nosaltres també gaudim de la festa major.
3: Gairebé 24, però les que no hi som, doncs estem gaudint de la festa.
1: Com ho veus, llavors, això? Super atapeït, no? El sopars a la fresca. Per tant, podríem dir ja èxit de les 3 nits del sopars a la fresca, Marc.
3: Sí. Mira, ara intento sortir de la carpa, a veure si puc. Perquè, a veure...
1: Resguardat en Marc, mira. No perquè plogui, que ja ho hem dit, sinó bàsicament de la calor i també del so,
3: Sí, pel so i problemes de bateria, que tot hi ajuda. Ara mateix veig cues a totes les parades. Jo, tenim al costat de la parada de la ràdio, tenim la penya barcelonista, hi ha unes 10 persones fent cua, veig a la resta també molta gent, i pel que fa al pati de butaques, veig molts forats buits, però sospito que estan molt guardades, perquè, bueno, veig roba allà posada, aquestes coses que em fan sospitar de que està. Però vaja, segur que si busques ho trobes, eh? Segur que si busques trobaràs algun espai per gaudir d'aquest concert, en aquest ambient del Sopars a la Festa, que ja de per si és meravellós, doncs compta amb música en directe encara molt millor.
1: De totes maneres, en Ricard et comentava abans, en Ricard Morales, el tècnic de cultura, que sabia cada any s'augmenten el nombre de taules i cadires, però això no ens limita amb el nombre de persones, perquè jo he vist moltes persones també asseguts a les diferents voreres, a la gespa del casal d'avis, també això el que fa és multiplicar tota la gent que ha vingut, i després, clar, el que dèiem, aquella gent que treu una butaca o que treu una cadira, doncs directament ja n'ocupa una altra. Per tant, això és un anar i venir, un goteig constant de persones que venen d'altres municipis, també t'haig de dir, Marc, que són coneguts, sí, per aquests sopars a la fresca, i això a nosaltres ens encanta, fer d'anfitrions també, què vols que et digui?
3: Sí, si una cosa ens enorgulleix per la Follens és mostrar el nostre municipi, i per tant, quan ve gent de fora i podem ensenyar que tenim una festa major peculiar, en el sentit de que a Sopars a la Fresca les barraques potser sí que les trobes en molts municipis, però aquests Sopars a la Fresca no els trobaràs a Blanes, no els trobes a Malgrat. A Tordera fan un sopar de colles similar, però tampoc seria exactament això. Aquest sopar, el Sopars a la Fresca, per exemple, és una cosa molt genuïna, les veges trobades és també molt genuïna. Segur que cada municipi té les seves coses, les seves particularitats, eh? Però nosaltres estem molt contents de mostrar les diferències que té el nostre municipi com a poble petit, però genuí.
1: No sé si estàs trobant el teu objectiu, si ens vols parlar amb algun convidat més, o si et sembla, queden 8 minuts per tancar el programa d'avui. Podríem fer una miqueta d'agenda, si volguessis, Marc.
3: Doncs si vols, sí. Mira, la tinc aquí mateix. Vull dir que si vols repassem els actes que encara ens queden.
1: Va, vinga.
3: Val a dir que avui tanquem la programació especial, aquests programes que hem anat fent des de dijous, divendres, sàpte i diumenge, seguint els actes principals, perquè en aquests dies, de dijous a diumenge, és quan s'ha concentrat la majoria dels actes principals de la programació de la Festa Major d'enguany, però la programació s'allarga encara fins diumenge, és a dir, encara falta una setmana, això sí, bastant més relaxadament. Per exemple, demà només tenim una activitat a la tarda.
1: Sí, és la Festa de les Pessigolles. Exacte, ahir precisament en parlàvem amb una de les components d'aquest grup de les Pessigolles, que són el grup de música familiar que arriba a Palafolls per fer-nos ballar amb una energia desbordant i una alegria contagiosa, que formen un grup format íntegrament per noies, que està decidit a convertir, doncs, cada concert en una festa inoblidable, i òbviament el de Palafolls, tu deies, demà dilluns a les 6 de la tarda a la plaça de Popi serà una festa inoblidable de ben segur. I és l'únic acte que tenim dilluns, però el dimarts ens hi tornarem a posar amb el dia festiu, Marc?
3: Està bé, perquè sigui relaxant aquesta prèvia, aquesta vigília de Festa Major, perquè el dia 8, a banda del teu aniversari, doncs a banda d'això, és també festiu al nostre municipi, això de cada any. El dia 8 de setembre és el dia de les Verges Trobades, és el dia gran de la Festa Major, i tot i que caigui dimarts, clar, és festiu a Palafolls, i això vol dir que ens hi posem ben d'hora, amb la seva tradicional matinada, tan estimades com odiades, Això, sempre hi ha comentaris i opinions per tot. Hi ha gent que li encanta això de despertar-se ben aviat amb els tambors, hi ha gent que no ho suporta i que ho critica obertament. Però en tot cas és una activitat tradicional ja de la Festa Major de Palafolls, aquestes matinades amb els Diables Folls i la colla gegantera del nostre municipi. De moment d'hora ja ni especifiquen l'hora, No. Suposo que és una mica com vegin, si es lleven a les 5 a les 5, si són a les 7 a les 7, però en tot cas ben aviat comencen aquestes matinades a despertar el nostre municipi. Normalment només es fa al barri de Toques de Santa Maria una mica,
1: sí.
3: I especialment al centre de Palafolls.
1: Sí, sí, t'haig de dir,
3: encara que jo sàpiga, no arriben.
1: Que és una tradició que vagin a despertar l'alcalde, per exemple, per tant, al barri de Santa Maria arriben, ja sempre ho han fet, és com una tradició, fins que l'alcalde no surt a saludar per al balcó, aquí no paren de tirar petards, perquè en aquest cas aquí se n'encarrega, són la colla de Diables i la colla gegantera de Palafolls, per tant, ens despertaran ben aviat per prendre xocolata després, perquè crec que a partir de les 8 del matí ja servirà xocolata a la plaça del Fòrum Palatino.
3: Sí, després ja començarà la xocolatada, que és la millor activitat que hi ha de la Festa Major, sens dubte, la xocolatada popular. Oi, perquè sóc el primer que va allà a esperar la meva tassa de xocolata, i també, doncs,
1: el got i els melindros, no?
3: Depèn de l'any. Mm-hmm. Sí, els melindros, ara no em sortia. No, galetes no, melindros. A vegades ha estat coca, ara ja és melindros. Abans es feia a la plaça de les Valls d'Ax. ara des de ja fa uns anys es fa la plaça del Fòrum Palatiolo, des del mig allà has d'anar i t'adonen des de ben aviat a les 8 i fins que s'acabi, i si no fins a les 10, tampoc estan tot el dia, fins a les 10 servint la xocolatada, la famosa xocolata de la festa major de Palafolls.
1: Sí, perquè a partir de les 10 és quan començarà el laboratori del joc, ho expliquem, serà al costat de l'església de Santa Maria, són jocs infantils pensats per passar una bona estona en família, per tant, una cosa lligada a l'altra, perquè després es farà l'ofici solemne, l'alcalde ho deia, no? Ens queda el dia, com més senyalat, el 8 de setembre, dia festiu a Palafolls, on arribi el tradicional ofici solemne a l'església de Santa Maria, amb una peculiaritat que també compta amb la participació de la coral Palatiolo, Marc.
3: Sí, és la... Mira, estaves dient això i just ha passat el mossèn per aquesta sopes a la fresca.
1: Tampoc s'ho perd,
3: eh? També el tenim... Home, aquí no s'ho perd ningú, són de les màximes institucions. També el mossèn està gaudint de sopes a la fresca en aquesta jornada de diumenge, i aquest dimarts, dia festiu, serà l'ofici solemne de l'església de Santa Maria a partir de 2:00 amb l'actuació de la coral, com ja va passar també a Sant Genís, la coral Palatiolo, que oferirà repertori a l'ofici solemne, en aquest cas de la festa major de Palafolls, aquest proper dimarts.
1: Després contarem també amb ball d'imatgeria popular i traca de festa major, també amb els protagonistes, sens dubte, d'aquesta festa major, qui més treballa, la colla gegantera i també els Diables, i després sardanes amb la Copla Palafolls, que també és un gust poder ballar sardanes. Mira, podríem recordar també la nostra companya Maria Sabatera, que estava ben contenta, aquest dia de festa major, sí, per ballar sardanes al centre del municipi.
3: Sempre li agradava ballar sardanes a la Maria, i especialment a la Copa interpretar la Maria de Palafolls, aquesta sardana que es va fer del mestre Soms ja fa molts anys en honor de la nostra companya. I seran sardanes, quan acabi l'ofici solemne es fa aquesta ballada de figures, i després es farà aquesta ballada de sardanes amb la Copa Palafolls, que és de les poques actuacions que ja manté la Copa ja fa temps que els membres s'han fet grans, han tingut altres dedicatòries, i ara doncs diguem-ne que és l'única actuació important, diguem-ne, que fan, és aquesta de la festa major de Palafolls. I després ja ve la tarda.
1: Sí.
3: La tarda ja tenim quan ve la cosa forta de la festa, és el dia de les Verges Trobades, no? El dia 8 de setembre és el dia de les Verges Trobades, i per tant, com hem parlat avui, ho hem intentat parlar avui amb la Mireia, la cap dels gegants, d'aquesta festa, sí, perquè pobre no tenia veu ja, d'aquesta festa de les Verges Trobades, que començarà a les 5 amb la pujada cap al castell, que recupera aquesta festa, en aquest cas el castell. S'havia fet al principi el castell, després es va baixar amb la pandèmia, es va baixar aquí al poble, i s'ha fet durant uns anys aquí al centre. L'any passat, per exemple, es va fer al voltant de la biblioteca, i aquest any torna a pujar cap al castell de Palafolls. A les 5 hi ha la pujada, a les 6 s'arriba amb tranquil·litat i calor, i hi haurà la xeringada al castell. L'organització que recomana és que cadascú porti la seva xeringa o qualsevol altre estri que serveixi per llançar aigua i, com sempre, fer la batalla entre diables i gegants.
1: I una activitat més relaxada, Marc, per tancar el dia de festa major, aquest concert a la plaça de Popi titulat Hoy puede ser un gran día, un tribut a Serrat. De fet, acabem d'escoltar el seu protagonista, el seu cantant, en Sergi, que ens explicava, doncs, que serà un moment ben especial, sens dubte, per compartir cançons amb tot el públic que hi vagi. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Popi. I a partir d'aquí ja baixen una miqueta les activitats, i òbviament ho anirem seguint amb Ràdio Palafolls, no, Marc?
3: Sí, després ja arriba el acte. El dimecres es descansa, és un dia de lliure elecció, es tindrà festa, el dimecres no hi haurà activitats, i llavors dijous ja hi torna a haver, doncs, en aquest cas, l'arribada de la Salvatana amb el concert, amb el sopar que organitzen els gegants, i també després el ball de nit amb l'orquestra Salvatana. Deixa'm dir, també parlàveu d'aquest homenatge a Serrat que es farà el dia 8 al vespre a la plaça de Popi. Recordes que mentre ho estaves explicant i ja sentia l'entrevista que li feies, doncs, quan Serrat va aquí a Palafolls, que potser molta gent no sap, però aquí a Palafolls ha actuat gent com Rosalia, en altres temps, també t'ho dic, però Rosalia, Los Rebeldes, o també Serrat. Serrat va actuar l'any 89 a la pista exterior del Palauet, en ple absolut, òbviament, imagina't, Serrat, al nostre municipi de Palafolls, als anys 80, final dels anys 80, l'any 89, si no m'equivoco, ara t'ho dic de memòria, és com va actuar Serrat aquí a Palafolls. Ja tindrem, no en Serrat, primer perquè s'ha retirat i segona perquè segurament no el podrien pagar, sinó aquest tribut, aquest concert homenatge aquest dia 8, el dia gran de la Festa Major, un horari molt, molt, molt assequible, a les 7 de la tarda. Jo trobo que és un horari molt bo per acabar a les 9-10 i anar tranquil·lament cap a casa a dormir, que l'endemà s'ha de treballar.
1: Deixa'm dir-te que no tindrem en Serrat, però tenim el guitarrista de Serrat, si més no, a la seva última gira, en Rai Ferrer, una salutació, si ens està escoltant. N'hem parlat moltes vegades aquí a Ràdio Palafolls amb ell també, que és el guitarra que l'acompanyava sobretot en els últims moments de la seva gira, els últims anys, i que també van poder compartir experiències de com es viu anant de poble en poble, de ciutat a ciutat a Montserrat. Vull dir que això
3: gira
1: també és una bona anècdota.
3: No, no gira aquí, sinó gira internacional a Llatinoamèrica, vull dir que va començar a Nova York, recordo, i amb en Raio parlàvem de com va començar aquesta gira a Nova York i tot Llatinoamèrica, fins a arribar també a Europa.
1: Sí, sí. Marc, les 9 del vespre, et deixem descansar, que prous quilòmetres tu també has fet la jornada d'avui. Recordem que, com sempre, nosaltres acabem el programa aquí, que demà reprenem també programació habitual de Ràdio Palafolls. Els informatius us explicaran tot el que ha passat a xarxes socials també, i a través de les xarxes socials podreu veure també totes les activitats que es facin. Gràcies, Marc.
3: Molt bé, Jordi, que vagi bé i fins que gaudiu de la festa. Nosaltres el programació especial ja queda aquí, però igualment tots els informatius podreu seguir tota l'actualitat de la Festa Major de Palafolls. Que vagi bé i bona festa major a tothom.
1: Bona Festa Major, Marc. Gràcies per explicar-nos tot el que passa al centre del nostre municipi. Sentíem de lluny el concert també d'en Riqui Fargas. Nosaltres ho deixem les 9 i un minut. Aquí acabem els programes especials de Festa Major. Ja ens hi tornarem a posar la setmana que ve. Encara us explicarem moltes coses. Gràcies per ser amb nosaltres. Bona Festa Major. Petons, abraçades. Adéu-siau.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Buscemi, triem els èxits de sempre.
1: Buscemi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.